Dins l'autopista ja no sóc res, una ràdio que no funciona, la saliva seca del pes sense tu. Dins l'autopista ja no sóc res,

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Sonora, la memòria oral del migjorn.
1: I jo els apuntava, feia barques, aquí, hi havia una cortina així, si ja està així, llavors així, i darrere la cortina. Barques, moltes. També vaig anar a Mibo a despatxar, quan van obrir Mibo, la primera botiguera vaig ser jo. Vaig anar a Cala Caldana amb una sa cosina que anàvem a Cala Caldana a una botiga que tenia.
2: Bueno, jo havia estudiat comptabilitat i un hotel de Sant Tomàs me va oferir el puesto de comptable. És a dir, fins a no sé quina edat, 17 o 18, vaig fer de sabater i després, un quants anys no gaire, de tallador, també relacionat amb el calçat, no? De tallador de pell. I estudiava, mentrestant. No m'agradava anar a escola, però sí que em vaig donar compte de que, bueno, que hi havia que espavilar-se per sortir un poc d'esbeabà, no? I vaig entendre que havia de preparar i que havia d'estudiar. I me va cridar l'atenció a la comptabilitat, vaig estudiar comptabilitat. I així he fet més de 30 anys fins a la jubilació.
3: Venia el duc en l'estiu i jo feia feina a dins del seu, dins, perquè l'estat és molt gran. I era també convidat pescador, va armar una barca amb un que li era un client que feia de patró, Malec, li deien ell. I va anar de patró, anar a fer 3 mesos amb el duc. I jo vaig dir per anar-hi, com que jo feia feina molt dins, serà tant, sempre. I jo m'acompanyia, amb el duc tenia pèrdues. El jornal del duc era... Però bé, anàvem entengut. Aquell pescava els 3 mesos que ell venia i llavors, si bé, tornava a partir jo. Ell feia 3 mesos d'estiu i jo allò venia quan se n'anava que havia acabat, se tornava a seguir el meu rumbo. Però si ven, llavors també me'ls dedicaven avui, diuen que ja no ho volen, a cercar els clatassans i caçar tors. Bé, la gent, tothom anava a caçar tors. Me ficava a les 6, com feia en general, segons on caçaven. Anava allà i havia triat coll bon perquè feia feina i cuinava doblers. Però llavors venien els esclavassants i allà cuinava doblers. Perquè cada dia, la temporada aquella, donia una cistella que anaven 10 quilos d'esclavassants i si feia carmon, però bueno. Quan t'omplies la cistella cada dia d'esclavassants. Llavors tenia un mobilet i anava a caçar el sol i el vespre, quan devia... a migdia havia de dinar, m'aixugava, me canava el remull de la banyadura, de la marina, la canta d'esclavassants. Llavors no duia ni volta ni roba d'aigua. I llavors feia foc i m'aixugava. I allò me'n tornaven els tors. I quan ja eren el darrer tors, t'agafava el mobilet, tan xac, a Ciutadella. I a Ciutadella cada dia me venien unes esclahans, cada dia, perquè els esclahans de per aquí són molt bons. Els tramuntanes no són tan bons, no. I cada dia me venia sa... s'esclavant que li duia. I el vespre em tenia allà i quan era allà cobrava i cada dia en aquell temps duia prou de 700 passades cada dia, 600 i pico, entre els gestors i els esclatants, però sobretot els assistents i els esclatants. I aquella temporada feia molt doblers. I ahí, cada dia, amb el mobilet, a Ciutadella. I quan arribava a casa, a les 10 del vespre. Perquè quan caçava, fins que hi veien, fins que passaven tots, i és un lloc que diu Sant Miquel, allà damunt, i llavors a peu i anar a la carretera perquè fa el mobilet i tenia la cistella dels croissants penjada a un astre que feia petit. I jo les deieu, quan partia cap a Ciutadella.
4: Que van fer una temporada, i avui no ho sé, però van fer una temporada que es manobra guanyava el doble que el pagès. El que passa que si estaves allogat a una finca, menjaves. I si ja eres a casa teva, havies de comprar el menjar. I allà, bueno, si... Mira, ara te diré. Quan me vaig casar, ell vaig fer 2 anys de manobra. Però llavors ella, la dona, sempre m'ha d'anar al camp. Vale. Vaig començar amb 25 pessetes l'hora. I guanyaves de més prop de 1.000 pessetes cada setmana. I eres un rei, eres un feliços, perquè amb 1.000 pessetes cuidaves a passar un mes. I avui, què és això? Avui, si no guanyes 1.200, 1.300 o 1.400 euros i has de pagar un censal o una hipoteca, no pots viure, no, eh?
5: Això tu que fas feina, però tot ho entregaves a que teva, eh? I llavors no tenies res per dir, vos sos teu. No, jo vist que em vaig casar, ho vaig entregar tot. I no havia res, que si... Tampoc no podies... Bueno, si un dia volíem anar, que llavors començaven a fer qualque tapa, havia de demanar els doblers, perquè anéssim a fer l'estona allà, els diumenges, els dies que plovia, o sap, però si no, a fer voltes pel carrer i poca cosa més.
1: Tal vegada encara, perquè m'agradava per mi molt, la insa pesant de que tinc les espaldes fetes malbé, vaig xalar molt una lavanderia amb les màquines, també me'n record perquè d'en una ninotxa que penjava llençols en el de soia, allò corria i anava baix, i un dia me diu el refe, diu: avui vindran totes les governantes de tots els hotels de Menorca a veure per què ets aquí penges més llençols. I això va. I te dic que a pesar de ser la feina, perquè allò eren un carros, avui en dia, ara hi he anat una del migjorn, i m'ha dit: Nino, no et sembla de res. No et sembla de res, perquè allò, la màquina t'abocava un carro de llençols i tu els tiraves per poder-lo penjar, i a vegades te sortia damunt el cantell i estiraves i salta el cantell, a lo millor era davall tots els carros que n'hi anaven sent dins el carro i quedava, però era feixuc, era això, però vaig prendre molt dur. A més, tenc amistats molt bones, eh?
5: I de feina, si no, fan de mestre de cases o del camp. I jo quan era, que encara anava a escola, i llavors és perquè el germà segon se'n va anar a Barcelona, perquè allà hi havia un cosí que tenia un ràpid, i clar, i allà ja tenia feina i va guanyar més i se'n va anar. I llavors jo en aquesta època llavors vaig començar a l'escola. Hi havia una fabriqueta molt petita que era com una cotxeria, una cotxeria. Fèiem bisuteria, sorties d'escola i anava a bisuteria. Això érem uns quantes, si mateix, dones, hi havia un parell de tallots joves, però poca cosa. Sí, també soldaven, llavors hi havia também soldava nas e homens que soldavam e em outros e via de todo, vinham por aí de máquinas e que molde da coisa da mãe vai fazer bijuteria vintes que levam-se-as ela vai levar e bom, já vais comprar um pão da coisa para com que a voz em pó não tinha as dublas para que todo o entregava não tinha a camara não, acho que não te sombra de arroz
3: perquè de l'Ego jo era molt dimoni per la feina. Però era base de fer llenya d'aquesta, oliveres, llogastres, per cremar d'estufa i això. I hi havia molta feina de serrar. I jo serrava, i després hi havia un puesto meu, hi havien de posar un home. I jo feia la feina, m'agradava. Però ella era pillo ja. Entonces, i serà natural, verduc. Però si un, que sigui, si pitges un poquet, es que estira, que te feixuc. D'allò més se fa a mèrit de normal, després del verduc. I jo era pillo i que no hi volia anar. I li pitjava que a mi que s'enfadava. I n'hi havia un altre home que ho tenia sempre, feien amb ell. I deia, vine aquí. I me deia, vine. Me deia, vine aquí, te robic. I anava, jo venga, i xerrava del més bé. Però, jo vaig passar tan bo salot. I era vine. I en els 2 anys de fer estar amb mon pare, en 2 anys, me diuen que vols anar als Barcarès. I els Barcarès és un molla petit sobre la mà, una fàbrica. I dic, ho diré a mon pare, si ho vol, vendré. I ho vaig dir a mon pare, dic, oh, que m'han dit si volia anar allà. Diu, ves? I vaig anar als Barcarès a fer fàbrica i anava. Allà hi havia 3 cintins grossos i serrava, i feia llenya, i jo era el peón d'una màquina i li donava el material i li llevava, perquè hi ha serradors s'ajudant. Que jo ja feia peón, era un lot, guanyava unes 50. Perquè jo fos avui, no sé què faria, mestre de cases. La feina que fèiem, i varen guanyar molt bé, avui està morta. La reina ja no va. I aquí amb la reina hi va a vegades que vaig dur 10 quilos, i eren 5 duros el quilo. I el jornal eren 6 duros de jornal, els homes. Bé, i allò, i avui això està mort. Ja no hi ha res que fer. La llenya i carbó i tot això, tot està mort. El que jo llavors feia molt i m'anava bé, inclús els clatassans. Els clatassans en duen de fora, diuen, i des d'aquí no en deixen vendre. Aquí que són els bons.
5: Menys això, però he fet prou anys a tots que després de la bijuteria te dic, vaig anar de camarera allà, de casada ja, perquè tot un dels primers anys sí que vaig fer de bijuteria, pintava, i ara, i llavors aquí, vaig acabar sent goleador. Sí. S'ha molestat molt i molta estona. Que no volia. Dic, jo me n'hi vaig. I jo me n'hi vaig anar. I ho vaig passar molt bé. Llavors feien la temporada d'hivern d'aquest, feien campionats de truc. I si quedaven campions, llavors a vegades anaven a mor, o venien d'aquí, o d'allà, bueno, és que quedaven campions, s'ajuntaven. I els temps del truc aquell, havia, perquè llavors eren moltes taules cada dia que feien, que jugaven a truc. I poi, que sempre és, bara, era petitó, però era, no sé, era un puesto que entrava molt la gent, que hi havia un ambient d'amics, i anaven a fer estones matiuns perquè les dones que anàvem a fer el cafè ara és que van començar a venir allà. N'hi ha. I ara encara anàvem a fer el cafè juntes. Vull dir que que não eram amigas mesmas, bom, não eram amigas, sim como os conheciam, para nossas amigas da Nalto de Sortir, por exemplo, calhar porque havia já, as matia aí, venia na Fé Café. E dele avó, vamos qualquer excursão, que me nanavam-me, agafava-me um bus e me nanavam todas a sopar um dia a Ciutadella, o amor. Mas vamos ser amigas, enfim, há muitas que já. Pois é, todos eram nomes que andavam lá e já ouvi dizer de que maneira que era só que sei. Porque a avó também semblava que a avó, não? Na fé da camareira. Pero, não vai passar res. Moldagin, cremadilhos, os olhos de um anjo, que foram os café em conhaque, ou pois um gin tónico, ou na cerveja, ou conhaque, só diz que te assemble, porque. E whisky, só assim, é? Para. A cubata de si que também faz, já, porque agora nunca dei, me foi um pote de gin em Coca-Cola, ou só. Però era l'un normal. Molt de cafè també fem, eh? Perquè fem, com saps, matins, cafè i gin.
2: La primera feina que vaig fer va ser de sabater. És a dir, aquell temps, en aquella època, Migjorn, evidentment, no tenia l'activitat turística que té ara, en l'urbanització de Sant Tomàs, i aquí hi havia un sector, tal vegada un 50% de gent que fa feina, al camp, ja dic que tots els llocs després estaven ocupats, i un altre tant per cent, també important, que era la manufactura descalçat. Hi havia gent, molta gent, que fa feina a casa seva, inclús, amb un quarto, un estudi, tenien la banqueta i la dona els ajudava, si hi havia fills també, i feien feina. No hi havia fàbriques, però hi havia molts de sabaters. Inclús hi havia cases on es reunien un grup de sabaters, com record, Espuntillo, l'Ave Maria, a Cats Aliats, tot això eren cases on no hi havia més que sabaters. La gent anava allà a fer feina, sí. Però ja he dit, no hi havia fàbriques. Duen els materials bàsicament de l'O, de les fàbriques de l'O, qualcun de Ciutadella, i aquí es muntava i es tornava a enviar després les sabates fetes. Això em va mostrar un senyor que es de Bec Gomila. El record amb molt d'efecte en aquell home, sí.
5: Teníem un taulell gros i cadires i allà feien tot el manual. Després hi havia un altre quartet més petit i tenien dues màquines que eren com, bueno, polidores, li de... I no, jo polia. I després de fer les 8 hores allà, m'unes duen lo de mà que nostra també. Per, bueno, per tenir més, per guanyar més. Llavors, en aquell temps guanyàvem per lo que era tota. Però va fer moltes hores de feina. I ho duen de Ciutadella. I hi havia s'encarregat d'allà, si volia venir aquí. I llavors hi havia de més cotxe que anava i venia de Ciutadella cada dia, no és com ara. I duen les caixes de la feina i fem i fem beceroles i ceniceros. I fet ceniceros, jo encara en guardo un. Fan ceniceros i fan anelletes i gemelos i de tot. I teníem, a les taules hi havia com una cosa posada i amb un fil enfilàvem allò que es gemelo burinava. Fèiem allò, posàvem un de vosaltres, fèiem unes tires i llavors segons d'una Ciutadella i ho acabaven, perquè allà hi havia els banys, hi havia... Però nosaltres fèiem tota cosa de mà. I això es polia també, perquè els ceniceros allò era gros, coses d'aquestes, ho políem allà, era una roda. També hi havia una màquina aquí, perquè llavors em va posar una altra, allò era, hi havia màquines, ja feien més coses. Passàvem bé també, perquè No, i cantaven molt. Cantàvem o xerraven també, bueno, si havien... I si qualcuna fa festa o això, també fèiem un pot de facetes, eh? Però fèiem... Que... Ja me'n record. Que nostre fèiem menta o anís, fèiem el licor nosaltres, i fèiem pastissets o rissats, i llavors mos en duem allò, i fèiem un pot de festa quan hi havia una que feia festa. I xerràvem de... Bueno, si sortíem a fer una volta això o allò, quan tothom crec però que xerren de nòvios o... Sempre teníem coses armades, però bueno, no. Els rissats són unes galetes que fas amb una màquina i queden amb unes ratxetes així damunt. No sé si li diuen una altra cosa, perquè en el dia també n'hi ha. Però això li dèiem rissats. I era el que fas, perquè no fas gaire cosa. Fas encimades per Sant Cristòfol i... No hi havia res, no és com ara, que tot s'ha enllat de tot. I llavors fèiem això, fèiem res. I jo fèiem el licor aquest.
2: Era paredador, fa paret seca. Es dedicava, després ja, que jo record, ja de més grossot, es dedicava més a picar pedres, a dir, fer escalons... De pedra, de marès, el picava, i tenia una petita empresa, tenia 7 o 8 homes, no sé, una cosa així, me'n record. Només de so, no, era més bé una empresa petitona. I es dedicaven a això, a fer per aixeca, per aquí i per allà, en el lloc. Després, no és com ara, crec que no hi ha cap, talvez n'hi ha un o dos de llocs d'esterme que estiguin amb explotació. Després sí que hi estaven, ara estan abandonats, però després pràcticament al camp vivia moltíssima gent, entre pagesos i missatges, molta gent vivia al camp, i ells i el seu ranxo d'obrers es dedicaven a això, a fer parets.
3: Temporades que no hi ha res, feia llenya, picava, feia de valls, però és marina que dèiem. I, en fi, molt bé, allò, el que feia, picava d'insertat, i tot el que jo feia era meu. Allò no era més que rama i mates i coses així. Però amb el picón, el sol, ja tenia un bon jornal. I a més, llavors, quan venia cada setmana, feia una sitja, i la sitja era de romandre de vora cada vespre. Tenia una barraca, i allà menjava, i em cuidava de nit tant de xucar, tant del cicar, per bussonar la sitja, bussonar, que la sitja fa un tros fins dalt i posa llenya. Quan se sitja, perquè si esperes que se sitja, que vagis foc, que tu quan comences se sitja, posen foc i dale, que cremi. Perquè tot d'una el foc no agafa, s'escampa. I has d'esperar que se posen les fumeres, perquè l'aire respiri, i allà hi posaves un còdol, i quan aquell còdol començava a treure de la bubó que tenia, més hi posava, no la deixava agafar la sitja. Agafar és que quan està calenta i llavors no li dona llenya, després va, buf, agafa. Perquè el foc, el carbó es fa per medi del gas del foc. No hi ha foc, no dins la sitja, només hi ha foc en la rola. I vas posar llenya, entonces ja ho saps, i destapava, tenia una planxa de ferro, llavors la planxa, omplia el forat de llenya, tornava a tapar. Perquè si t'equivoques o esperes que el foc no tingui llenya, el foc fuig. I quan el foc te fuig d'aquell, llavors pega allà on pega, fa un forat a la sitja.
5: Vaig fer bisuteria, llavors pintava, pintava a bijuteria. Essa fábrica foi anunciada no Ministério e eles a pintava e no mês de foi eu. Eles adoram aqui, porque era lhejos e já faz os dibujos e umas paponas que eram umas ruas e também faz os dibujos, mas não me pintei. E escolou-os, primeiro faz um e faz outro, né? E vai, bom, o solo já era grosso, assim, porque vais ter só piote e vai ser uma temporada que não vais ver. E eu vou, bom, essa coisa já vai na diferente. E a vossa loja tinha mais antes. E vais ter uma bote que vai agafar uns bar. E já ali foi a meia jornada e já, que, bom, foi a meia dia para homem, mas na bote já. E vais ver a moldanja da camareira no bar. Que, e ele vai pôr a mala alta e vai deixar. E já não vou agafar. Porque já estava. Bom, não se estivesse cansada, porque já sabia que me agradava, porque só que eu digo que era muito cansada. E claro, faz feio de um monte de diferença, e tanto se é de São Cristóvão, quando se é Nadal. Cada dia é feio. E lhe vou, vais deixar, eu também, vais dizer, agora não, não, e ele vai levar. E lhe vou, vai na feio, e sou um goleador. E eu disse que me vai jubilar. E só há de haver o seguinte, em cara, para lhe ao seu amor, vai pousar mal alto. E já não vai ter nem escusa para. Vai acabar. Bom, para já tenho. Já vou pôr a malal que já. Os dias que vão fazer 60. Já vais fazer 65.
3: E vai em picor, me embalhó. Já. Mas ficava na fatinha assim, gente, ao sol. E terá de cuidar. Però allora quando il disco era buono, quando il confesso era a me, già posato in condizioni, come il professore andava dentro a me, e allora noi vi un albero, e allora fai il piccone, tirava il ramo dentro, e allora era servito per stufare, da un plan per stufare, e quando veniva che il sol sortia, gli avevi fatto una picconata, i fa sortir un 100 quilos de picorn. I la venia a passar 3 quilos. Veu? I llavors tot el dia vinc a picar aquí a fer. Picar no mirava les hores, a fer, fer. I això va anar així. Perquè la tramuntana és tot el més flac que aquí. Ara, en la carbó, no té fer carbó, per fer un quintal de carbó, havien de fer 5 quintals de llenya. I a tramuntana, per fer un quintal de carbó, havien de fer 7 quilos, 7 de sol per fer un quintal. I aquí en 5 ho feies. La llet i tot és igual. No té valor, que té més força.
0: Sonora. El podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

Senyores i senyors, no poden faltar. Passin i sé quin serà espectacular.

0: Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.
1: Heus aquí. Jo he sentit el galeig.

però ja he vist la música escapant-se entre els dits i buidar-se del sac els gemecs de la festa, contra l'odi i la pena, contra els vespres en blanc. Quan els brots de l'eufòria es queixaven tambors i el caliu dins la nit ja quasi ni escalfava, sense més llum que el so, jo l'he vist tornar a prendre

però tots els calfreds, totes les espinades, talment un cor atàvic, tots s'arrebaixinaven a una mateixa veu. I era com una espelma, fent ballar la foscor sobre el grall.

0: vosaltres no sabeu què és tremolar amb el galeig, ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
1: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
2: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
0: Just el pla de la pell en omplir-se de lents.

dia i no sé què tinc que dir. Ai, Toni, ja fa temps que te'n vas anar, no tots som encara

0: veurem.
1: Sí, sí.
2: Com va això?
1: Molt bé.
0: Va bé, sí? Va bé, va bé. Aquí seguim, encara aguantam.
2: Exacte, resistim.
0: Resistim.
2: Jo avui venc de resistència, venc batallador avui, ja que estem en el darrer episodi de la temporada. Dic, anem a donar una mica de guerra.
0: Tot lo bo acaba.
1: Tot lo bo acaba.
2: I...
1: Com els roscones de...
3: Si avui... no n'hi ha més, no.
2: I avui arrencarem amb un breu recull de paraules per poder ser cambrer a Menorca. Perquè, com sabeu...
0: Andrea,
2: molta...
0: apunta.
2: Ve molta gent i després vas a el bar a demanar i no t'entenen. I no t'entenen. I clar, com han de gestionar aquestes situacions? Molt fàcil. De moment, facilitarem aquesta feina en el cambrer. Començarem per aquí. Per començar, un bon cambrer ha de ser que quan dèiem cafè, en castellà volem dir cafè. D'acord?
1: Vale.
2: I...
1: Un cafè.
0: Xec, un cafè.
2: Això quiere decir un cafè.
3: Un cafè.
2: D'acord?
1: Vale, gracias.
0: Dir això...
3: Espera que pego a punt.
0: Mira, dir això me sembla tan agressiu. O sigui, haver de dir que cafè és cafè...
2: Sí, no, però...
0: me sembla una agressió verbal. Saps?
2: No, a veure...
0: Jo no vull ser així, jo no vull ser així.
2: Aquí, jo crec que si mantenim el català, tots ens hem trobat en que no t'entiendo. Com que no m'entiendes, un cafè i una canya. No,
0: a veure, ara sí que crec que se li hauria d'argumentar. Tu lo que tienes és un bloqueo mental, senyor.
2: Ara,
0: senyora, saps?
2: Amb gent, quines solucions tenim en un cas així?
0: Anem
2: a posar les quatre paraules de vocabulari i les quatre solucions possibles que ens podríem trobar en un cas així. Això, quan dèiem un cafè és un cafè, i un cafè amb llet és un cafè con leche. Alerta, no mos confonguem amb un cafè en gel. Un cafè en gel és cafè con hielo. No mos confonguem. Però bé, un altre molt fàcil és cervesa. Una cervesa, quan demanem una cervesa, cervesa. D'acord? Sona diferent, però manco. Jo crec que si posen un pot d'esforç ho entenen, igual que canya, saps? Que canya ho escrivim diferent, però l'hem molt semblant, eh? Una canya i dues pomades. Pomada, soci és amor, la Ciutadella es complica en sa vida,
0: però... M'estic deprimint, de veritat.
2: No, jo volia acabar aquest glosari de paraules per fer de cambrer amb una que és més complicada. Vi és vino. D'acord? Si tu fas feina de cambrer i te diuen un vi...
1: Té el doble de lletres, vino.
2: És un vino,
1: vi.
2: Saps? Sí.
1: Veure, té el doble de lletres, supercomplicat. De
0: cafè, però ara vino ho puc entendre.
1: Vino. Vici, vino.
0: Però vino...
1: Tu, Tom. Tu... Vi.
2: Però va, jo, amb aquestes paraules ara ja, és a dir, ja pots anar a fer de cambrer a qualsevol banda, no?, de països catalans, no? És a dir,
3: corràpid.
2: Les paraules ja ho tenim aclarit, eh? Hola, vull un cafè i dues pomades. Ja està, i en dos minuts ho hem de tenir a taula, en principi.
1: Quina taula més rara.
2: Sí, sí.
1: Allà cada un el que fa.
2: I... Però bé, si després d'això no us entenen... Clar, que ho recomano. Jo us recomano que canvieu de bar, perquè no és que no us entenguin, és que no us volen entendre.
1: Vale.
2: I això,
0: però si tu vas arribar antes en aquell bar que aquella persona, saps? Si tu eres client d'aquell bar i aquella persona just no te fotrà assistiu a l'aire o
2: jo què
0: sé.
2: Hi ha diferents opcions, és a dir... Després hi ha maneres i maneres de com t'ho diuen. És a dir, també m'ho han trobat tots que m'ho han dit a vegades. Disculpa, hace 3 setmanes que estoy en la isla i aún no t'entiendo. Cap pega. I t'ho explico, i t'explica aquest glosari i t'ho puc dir amb molta calma i tal com vulguis. I ses vegades que facin falta. Si d'aquí un any me continues mirant malament cada vegada que t'ho intentin català...
0: No, te fan ghosting, no venen a servir-te. Si li demanes un cafè, no venen. Si demà, o sigui, et diuen aquest no perquè no l'entendré, saps? O sigui, o una camiseta que dugui totes les traduccions.
1: També.
2: Això podria ser pràctic.
0: Vino, no? Cafè?
2: Clar, després, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
0: Mira, la carta del bar, la carta del bar.
2: Sí, no? I després, a l'hora de pagar, tothom t'entén, eh? I després,
0: sí, a l'hora de pagar, quan te diuen els euros, no hi ha dubte.
2: Però bé, si no te volen entendre, això, no gràcies, sempre gràcies, eh? Perquè l'educació nosaltres no l'hem de perdre. Si
0: bon dia,
2: no
0: bon dia i gràcies.
2: Però nosaltres, això, mal educats mai. Eh?
0: Vegada,
2: i per
0: sí.
2: Tant, no, gràcies i adéu. Eh? És a dir, després, això, és a dir, també un mètode que funciona bastant, si quan te diuen en castellano, així una mica de mala manera, també pots dir no vull. Ho he provat mai de dir no vull.
3: No lo hablo.
2: Jo sí que el cert, però no el vull xerrar aquí ara. És a dir, he vingut a relaxar-me, no el vull xerrar. I dius no vull i normalment resulta que t'entenen. Simplement és que els complicaves massa sa vida.
0: I si li dius no puedo?
2: No puedo.
0: No puedo. En castellà, per favor, no puedo.
2: Estic visualitzant massa chiquito de la calzada.
1: No puedo.
2: D'una manera mitjanament seriosa.
0: Li fas un chiquito.
2: Quan te diuen en castellano és un moment de tensió, ara mateix no me veig aquí fent un... No puedo, no puedo.
0: Mira, esto no me lo esperaba, ¿no? Esto no me lo esperaba. Te sirvo igual, venga.
2: Un altre mètode així, una mica més agressiu, això quan se te posen xungos, em van dir, a mi pueblo se habla espanyol, tu a mi me hables d'espanyol. Un cas així, jo no l'he practicat mai aquest cas, però el que sí que m'han contat gent del País Valencià o del País Basc és que ningú problema, i comença a demanar quatre tapes, quatre més, unes quantes més, i tot el que faci falta, en castellano. I quan sigui damunt la taula, te'n vas corrents, i ja està.
1: Hòstia,
2: no
1: però...
2: toquis, no toquis.
1: Ah, no toques, no te menges les tapes?
2: No.
1: Ah, putes.
3: No, un calamar.
0: Això ho fan amb
1: un calamar.
3: Un calamar manco, cony.
2: I bé, si
0: quan... l'agafes i fuges.
2: Si comencen a tirar...
3: Un calamar, una patata...
0: Te'ls apagues així, fas tots els anells i dius, hasta luego,
3: una piloteta...
1: És un simpà simbòlic, un sansapà...
2: No el consumeixes, tampoc.
0: Això...
2: Poseu-vos les piles,
0: això ha passat,
2: que volem entesos.
0: Això ha passat, no en quatre etapes, però ha passat amb un cafè a un poble de Menorca i resulta que va anar la persona en escambrer que semblava com el propietari i li va dir, escolta, tenc una queixa perquè és que li he demanat un cafè i no m'ha volgut servir. Diu, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. I què va fer?
1: Se'n
0: va anar a casa seva. Diu, vale, pues, gràcies, me'n vaig. Sense pagar el cafè, però dic, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. Bueno, no sé.
2: No, aquí estem això, si comencen a veure que hi perden taules, tal vegada el que s'ho pensa de fer-nos entendre, de fer-nos entendre.
0: Molt
2: al final
0: difícil.
2: És el que veiem, que fàcil ho és fer-nos entendre. Això, clar, qui s'apega amb això d'anar tan corrents és que aquí ens coneixem tots massa per fer aquestes coses.
0: O que les camisetes amb els de sou duguin els cambrers.
3: Sí.
1: I tu li puntes.
0: I dius, mira, este.
1: Dos d'aquí, tres...
3: I si ets fumador, no pots sortir corrents.
1: O menjador de polvorons, com jo.
3: Jo faig 2 metres i no puc més.
2: Clar, això és un tema que no volíem...
0: Tu ho penses totes les teves possibilitats.
1: Que tu fas maratons, clar, tu... Sí, si arranca a córrer
3: jo vull sobreviure.
1: I tu el tio, clar.
2: Tu hauràs de practicar, mira, tranquil·lo, jo t'explico, i t'has de presentar tàctica més d'acord. És a dir, clar, això hi ha diferents tàctiques... Tot depèn molt de com te reben, no? Però clar, és a dir, tu has d'optar més per un acord que no per sortir corrents, si no hi ha opció de sortir corrents, clar.
0: Però... No crec que cap de nosaltres surti corrents d'un bar.
2: No, jo no ho he fet mai, això, però...
1: No has fet mai un simpa, sí, els hostes, on jo n'has fet.
2: No és bé, eh? No, això no me sona, eh?
1: No, no te'n recordes, normal que no te'n recordis, també.
2: Ah, això també pot ser.
1: Perquè anaves inspirat.
0: Ah!
1: I jo també.
0: Tenia una inspiració.
1: I jo també.
0: Que us corria.
1: No era per motius lingüístics, però simpa.
3: Manxanilla...
1: No? Un simpa, com es diu? Sense pa.
2: Un sense pa.
1: Un sense pa. Sense pa. Passa, també.
2: I pensant per la propera temporada, pensant el nom més adequat.
1: Sense pa.
2: Per un simpa.
1: Fem un sense pa.
2: Però bé, comença
1: tu, després no sé què.
2: Que a vegades això, que la llei en principi mos dona uns drets, però l'Estat no mos els garanteix, no? Com el tema de l'habitatge digne. No? Però bé, que clar, si no mos els garanteixen, els hem de reclamar i agafar, i si com sigui no canviem de llengua anar a un bar, encara que no mos diguin que no mos entenen, que hi ha maneres de fer-mos entendre que si no mos entenen, la majoria de vegades, és perquè no mos volen entendre. Així que fins aquí per avui.
0: un tema molt complicat per acabar la temporada.
1: Sí, sí. Agita consciència,
0: Has vingut aquí amb el bastó màgic d'en Son Goku i mos has fotut una...
1: Fasca.
2: No, perquè clar, és a dir, aquí intentant fomentar la llengua catalana, però és que la llengua catalana se fomenta practicant-la, que és anant-te en els puestos i xerrant-te en català i demanant que t'entenguin en català. O sigui, és més important, més que no dir un barbarisme, és més important mantenir xerrant-te en català a tots els llocs on anem. I que no mos tirin enrere per si mos entenen o no mos entenen. Si mos volen entendre, mos entendran i estic segur que mos farem entendre. El tema és quan no mos volen entendre. Que podem fer quan no mos volen entendre.
0: Bueno, és una ofensa. És directament una ofensa. I mos hem de fer entendre i cada un ha de xerrar la llengua que vulgui, a casa seva, més que mai, poder xerrar en la llengua, en la nostra.
2: Clar, no, i ja tenim la llei que mos respecta, però la pràctica no.
0: Bueno, no sé, això no sé si ho aixecarem ara.
2: Sí.
0: Perquè lo de
1: aixeca-vos.
0: Lo del vi no. Es publica qualque suggeriment.
1: Vivi. Allà que pagar les consumicions, sobretot.
0: Pagau. O sigui, ara...
1: cabrons. Hombre. I deixeu propina. I deixeu propina en Andrea, que vos dic que vos conto en quant.
3: 10%.
1: Cançó.
0: Bé, anem a escoltar una cançó que mos proposes tu, no?
2: Clar que sí.
0: Digues, què mos presentes?
2: La gran esperança roja, de Sènior i el cor brutal.
0: Del cor brutal? Ah, no del cor petit, no del cor brutal.
2: Brutal, brutal. Aquest és brutal, és una cançó brutal.
4: Tinc malalts!

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: de més tu te'n va pensar creu i és el que som preciós. En dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir-te sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de...

0: per moltes declaracions d'amor a la terra que es facin, hi ha iniciatives en el rústic de Menorca que continuen cercant sempre el màxim rendiment immobiliari a risc d'alterar significativament la realitat territorial de l'illa.
1: Època de muda. Capítol 52. El joc de l'agenda.
0: Un territori que, ens havien dit, ha enamorat els promotors precisament per trobar-se ben conservat. Però els prohoms juguen a estirar al màxim, encara que els projectes siguin rendibles amb manco intervencions o que es tracti d'inversors amb capacitat econòmica sobrera. Això ve a compte perquè han sorgit com bolets projectes d'intervenció al Camp de Menorca que pretenen agafar-se a la normativa que es va trobar vigent entre 2015 i 2017, la coneguda com a norma territorial transitòria. Per què s'hi volen acollir? Perquè no limitava el nombre de piscines, no definia la seva dimensió, no exigia antiguitat als edificis que es transformaven a usos turístics, no limitava el nombre de places dels agroturismes. Era la normativa perfecta per especular en el sòl rústic de Menorca, el gran pastís pendent de Balears. Això va canviar al cap d'un temps, perquè es va veure que la laxitud de la norma donava peu a abusos com les quatre naus industrials d'ús ramader acabades de construir que es van convertir en habitacions per a turistes. O com els agroturismes de més de 100 places a zones sense clavegueram. O com una piscina a cada habitació en un territori sense aigua. La tramoia que es planteja ara és agafar-se a la data en què es van presentar les primeres documentacions, de manera que es pugui aplicar la normativa vigent en aquells moments. Però el que diu la llei és que cal aplicar la normativa no de quan s'inicia l'expedient, sinó de quan s'ha presentat tota la documentació necessària. Resulta difícil saber les intencions reals d'una tramitació actual que pretén acollir-se a la normativa de 10 anys enrere. Es poden fer diferents hipòtesis. Per exemple, que el promotor sigui víctima d'una assessoria tècnica poc rigorosa que l'anima a presentar propostes que no tindran viabilitat. També pot passar que totes les parts siguin ben conscients de les deficiències, però que aspirin a trobar un tècnic públic que faci els ulls grossos a canvi de vés a saber quina compensació. Encara hi cap una tercera teoria, que demanar això actualment sigui una manera de traslladar a qui governa els interessos d'aquest tipus d'inversors. O sigui, les peticions concretes que cal modificar en la normativa vigent per no tenir pegues. Que els pous s'esgotin, que reconverteixin edificis que s'han alçat amb ajudes públiques agràries, que es vagi urbanitzant el camp, són detalls que no se solen airejar perquè deslluirien el vernís elegant amb què es pinten aquestes operacions. Però són la clau per diferenciar inversions interessants que poden recuperar activitat agrària i patrimoni arquitectònic front als que prioritzen la revalorització immobiliària de la finca.

0: En situacions així, l'acció formal de la ciutadania personant-se als expedients és important per compensar la balança. Com també ho és mirar amb lupa les modificacions que es tramitin sobre l'ordenació territorial vigent, per veure quina de les hipòtesis exposades és la més encertada.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversam sobre la ràbia femenina. La ràbia, aquesta emoció que sempre mos ha sigut negada, que no tocava, que les dones quedava lletja i exagerada. I és que tot sovint, veig la mirada masculina, les dones han sigut representades com el màxim exponent de l'abnegació, aquelles que ho saben resistir tot amb aplom i posen pau en el conflicte dels homes. Però ja tocava poder llegir i veure dins les nostres pantalles dones que perden els papers, que criden, que s'enfaden i ploren desesperadament, sobretot per qüestions sistèmiques que els afecten, en bona part, pel fet de ser dones. D'aquesta idea ha nascut el concepte de Female Rage.
1: El simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: No són hores.
2: Vinga, bé, sí. Hem de parlar de la Pili.
3: La Pili aquí de Can Fent Random.
4: La Pili.
2: Pili, també t'estimem molt.
3: Sí. Ja sé que no entendràs ni escoltaràs el podcast. Però...
2: Total.
3: Què? L'amor.
2: Per què dius que no saps estimar?
3: No, jo no dic que no, jo no sàpiga estimar.
2: Has dit potser no sabem estimar, t'estàs incloent. No has dit potser no saben estimar. Ja estàs parlant dels homes, clarament.
3: Sí.
2: Què vols dir que no saps estimar? O que no sabeu, no t'estic preguntant només a tu, però tu ets el representant
3: dels homes. Ara estic super...
2: Lamentablement per tothom.
3: Estic super ofès. Estic super ofès ara mateix. En plan, no... No, és broma. No, espera, punto y aparte.
0: No són hores, un podcast innovador d'experimentació sonora del col·lectiu Avestruces. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Després, bé, aquestes paraules han afegit. Jo igualment sé que me continua agradant més de paraules de diccionaris. És una que encara no és en el diccionari de l'IEC, però sí que és en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és llençolada, que és joc eròtic en el qual un grup d'homes s'asseuen al voltant d'una taula de manera que la part inferior del cos quede tapada per un llençol gran i després una persona situada davall de la taula practica una masturbació a un dels participants que ha de fer creure als altres que no és ell qui rep l'estimulació genital.
2: Això és una...
1: Això és una paraula del diccionari normatiu valencià. I fins aquí la meva aportació d'avui.
3: Hòstia, això...
2: El millor porcatxada de la el millor 10 segons de porcatxada de la història. El millor 10 segons de la ràdio de la història. Que te donin ondes, tots ets ondes per tu.
3: Hòstia. Fem història.
2: Molt bé, sí, sí. Llençolada.
1: Llençolada. Oh, apuntau aquesta paraula.
4: Per anar a València no hi ha vol directe, no?
1: En Cibert hi ha un de Welling, que en Sistiu hi ha Welling i Ryanair.
4: Sistiu llençolada, tot. Llençolada.
3: Bueno, augment dels vols de València.
4: Poca broma, amb l'IEC s'ha actualitzat per damunt de les possibilitats.
2: Molt bona aquesta.
4: De les possibilitats del territori de parla catalana. Moltes gràcies, Cissé, per aquesta secció
1: da,
4: que sempre ens agrada tant i aprenem tant. Fins la pròxima. Gràcies.
5: Porquetjades!
0: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Eso da uma vez a crão e as ocas são preciosas. Ando cheirando a mostrar esse mato por todas as veinas. Que sigui un cas per d'un naval de ratxa per a molt bé ses eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Mira Llentrisca.
2: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
1: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

0: Pues bueno, 20 anys són 20 anys.
1: Hem començat ja la part de les preguntes personals, no?
0: Sí, vale. Ja començam. Jo vull saber com va començar tot, com va començar en Raül Gallego, fotoperiodista.
2: A veure, sempre he tingut aquesta fascinació, no sé per què, des de petit, amb el tema dels conflictes, no? I bueno, vaig estudiar periodisme i me'n recordo, inclús abans de que volia ser periodista, vaig veure, era molt petit, vaig veure una pel·li de l'Indiana Jones i vaig dir, hòstia, jo vull ser com aquest home, no? Tenir una vida d'aventures. I després vaig parlar amb un professor i em va dir, escolta, això, si estudies història aquí o arqueologia, aniràs a Tarragona a buscar monedes i ja està, no? Això de l'Indiana Jones és mentida. Que va ser un frustre molt heavy i vaig dir, hòstia...
1: Quina edat, això, més o menys?
2: No sé, deuria ser molt, molt petit, no me'n recordo, però...
1: Ser 10, 12 anys.
2: Sí, por ahí, o inclús més peque.
0: Vocacional total, llavors.
2: I després vaig veure un dia, havia el Miguel de la Crada, Miguel de la Quadra Salcedo, que era un periodista, que bueno, ja es va morir, que feia aquest periodisme, havia començat fent periodisme de conflicte i després va fer aquest periodisme d'aventura, anar-se'n a la jungla i tal. I me'n recordo que vaig veure un reportatge, vaig dir... Sí, aquest home, el que fa, s'assembla a la pel·li d'Indiana Jones. Més anava inclús disfressat així de...
1: Amb un xaleco, potser.
2: No? D'explorador, i clar, vaig dir, hòstia, clar, això és el que vull ser jo, vull ser clar. Periodista. Després, amb el temps, ja vas aprenent com funciona el món, és més una consciència social, inclús política, d'utilitzar el periodisme d'una forma molt vocacional, inclús és com una mena d'activisme, no?
1: No, però
2: m'agrada. I així ens comença.
1: Va ser la teva pulsió, llavors, aventurera, la que et va portar una mica
2: total.
1: A conèixer, com a mínim, la professió i després et vas desenvolupar. I et volíem preguntar per la foto que tens al programa, que surts en un lloc que no entenem ben bé on és, perquè hi ha molta gent armada i amb passamuntanyes, que no sé com es diu en català ara, o sigui, ocultant el seu rostre, i de fons també hi ha unes cares que semblen en imatge. Ens pots explicar una mica on era?
2: Aquesta foto és de l'any passat, de la primera temporada del Punt de No Retorn, del primer episodi que vam fer. Això és el camp de refugiats de Jenin, i l'any passat va ressorgir un grup de, sobretot a Cisjordània, un grup de gent jove que volia tornar a provar la lluita armada, no? Que a Cisjordània la lluita armada es va acabar a la segona intifada, van ser derrotats tots els grups així militants, i l'any passat va ressorgir, no? I vaig decidir fer amb la meva experiència, que havia cobert la segona intifada i havia fet històries sobre també aquests grups armats.
1: Quin any, això, més o menys?
2: La segona intifada va començar el 2000. Comença així, després més heavy, el 2001. El 2002 hi ha la reocupació de Cisjordània per part de l'exèrcit d'Israel. I jo vaig a treballar per TV3. Quan estava començant, allà basat a la corresponsalia de Jerusalem per cobrir la segona intifada i la guerra de l'Iraq. I una de les històries que estava molt interessat era els grups armats, no? Perquè hi ha gent que decideix agafar una arma i lluitar. No? Va ser com molt interessant i alhora molt trist de veure que un altre cop és com una història que es repeteix. No? Sempre és un cercles de violència.
1: Sorgeix un altre grup.
2: Un altre cop, i tornes a veure els pòsters dels màrtirs, dels gent joves que els maten.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest. Amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: per mi és reflexionar com el turisme et dona com aquella carta blanca per ser tu, te transforma. Uh-huh. I pots, diguéssim, fer coses que no faries mai al Poble Nou.
1: Una mica elige tu pròpia aventura, no?
2: Exactament. Oh, és una cançó boníssima de Carolina Durante.
0: Exactament.
2: Pues elige tu pròpia aventura, jo elijo comida basura.
0: Pues és això, exactament.
2: M'encanta.
0: Como comida basura, saps? M'he visto de colorines.
3: Faig tot el que no faria al meu país.
0: Exacte, me despullo, no al meu país o a casa meva.
3: Bueno, perquè, a la meva.
0: Perquè jo no estic distinguint gent menorquina, gent nacional i gent internacional.
2: Ah, tots som turistes, inclús a casa.
0: Totalment. Jo, al meu punt de vista, no tothom està d'acord amb això.
3: Com? A Menorca tots són turistes?
0: No, tu quan vas a la platja, ets un turista.
3: Ah, vale, ja entenc.
0: Siguis de Mercadal o siguis de tal.
2: Crec que ens teua visió, però no la comparteix en el 100%, perquè ja, jo per anar a la platja no sóc turista. Però, si me'n vaig a veure la pasta de sal en aquell beach club, que el mojito costa 16 euros, estic entrant en aquestes dinàmiques de comercialitzar els espais públics i de privatització dels espais públics, que aquí sí que és una turistificació personificada o consentida. És a dir, tu estàs triant, som turista, quan podries anar a les roques i dur-te els beures de Cateua.
0: Quina diferència hi ha?
2: Bueno, que estàs entrant en monopolitzar esplets.
1: Però el pont d'en Gil, per exemple, no? Que és un lloc natural, que no hi ha un xiringuito, tu passes per allà i de repente hi ha unes olors dels turistes que, no? que venen de dutxar-se del xiringuito i de... que això, bueno, no sé, que hi ha un punt com molt artificial, no sé explicar-ho ara mateix.
2: Sí, però que la olor crema aquesta és molt característica del turisme i que, de fet, l'altre dia estava anant a dinar amb la meva família i ara estem a octubre i mos va venir com aquesta olor en una urbanització per Ciutadella i dèiem 100% per aquí hi ha turistes
0: El centre de Mou, desgraciadament, ja fa olor de fritanga. Jo t'estic fent un anàlisi, vull dir que sigui bo o dolent ja podem fer una altra xerrada un altre dia, però el que sí que et volia dir, insistint en això, és que el fet, vull dir, els locals agafaven i construïen una caseta a Mesquida, a Esmortar,
2: a dos
0: pams de l'aigua. Això és transformar el territori o no?
2: Sí,
0: això és fer el turista o no, perquè som de casa? Saps?
2: Sí, no, jo crec que, òbviament, totes són actituds que s'han de condemnar.
0: Jo no condemno, simplement estic analitzant i observo...
1: canvia el comportament.
0: La gent es comporta en temps d'oci. Una altra cosa, si parlem de model turístic, el que és la indústria turística, ja també podem xerrar, que també no transforma, però jo en aquest cas... d'aquesta expo m'ha fet com a més ganes d'aportar els personatges, saps, un poquet aquest humor, aquesta ironia, amb un poquet de sarcasme, clar que sí, no? D'aquesta llibertat que creus que tens quan te'n vas a la vora de la mà i pots fer, bueno, doncs, te pots vestir de colorins i portar 25 inflables a sobre.
1: El Titanic Park.
0: Exactament.
4: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: A la segona meitat del segle XX es van massacrar els elefants africans sota l'argument de frenar la desertificació. Aquests imponents mamífers mengen fulles d'arbre i no tenen gaire miraments en rompre branques per tenir aliment. La visió antropocèntrica es va imposar i es va declarar culpable la fauna silvestre de l'esgotament de terres i vegetació. Això va justificar la mort per dispar de desenes de milers d'elefants. Anys després, es va entendre que era un gran error. El problema no és el nombre d'animals, sinó l'estona que estan sobre un mateix territori. I aquí intervé molt l'espècie humana, que competeix per les terres i pel menjar del seu bestiar.
1: Època de muda.
2: Capítol 35. Àvies sense marc.

Per la seva part, en el món dels ocells, els científics estaven convençuts que eren només els mascles els que cantaven i marcaven territori. La recent incorporació de les dones al món de la investigació i el seu especial interès en saber quin era el rol femení en l'avifauna les va dur a descobrir que les femelles també canten i també adverteixen del domini del territori, cosa que ningú s'havia dedicat a observar. I és que els marcs previs amb què analitzem el món indueixen la nostra mirada fins a magnituds difícils de creure. En els exemples posats, hi havia un enfocament inicial que desviava l'atenció. El problema és que, a l'actualitat, els marcs s'usen molt per conduir la comunicació cap on interessa. Aquí ho veiem cada dia. La versió oficial és presentada com si tingui l'aval en exclusiva de la visió tècnica, de manera que qualsevol altra opinió s'intenta emmarcar, de marc, dins del món de les soterrades maniobres polítiques. Una vella estratègia per procurar que no aflori gaire la dissidència. La dinàmica està tan implantada actualment que és quasi tendre veure com s'aplica en una estudiada carrera de relleus. Clar que si sorgeix un batalló de tècnics entesos en la matèria que se sumen a la part crítica, el marc és més difícil de sostenir. Llavors s'intenta ignorar el fet amb l'esperança que es dilueixi entre l'allau d'altres.

0: Però tornem a la vida silvestre. Sabem que els animals lliures han d'estar molt ben preparats per sobreviure. No hi ha lloc per als sentiments i s'imposa una gran batalla pels recursos. El vell mantra de néixer, créixer, reproduir-se i morir. El marc de la competició i de la màxima economia. Ara, però, ens consta que els elefants i algunes balenes mantenen un paper molt actiu per a les femelles que experimenten la menopausa i que ja no estan en edat de procrear. Dit d'altra manera, hi ha espècies, més enllà de la humana, que també tenen la importantíssima figura de l'àvia. Això representa una enorme ajuda per a la supervivència de les cries joves. Des de proveir assistència al part, fins a saber els secrets de l'alimentació més adient en cada moment. L'evolució ho ha premiat. No ho havíem mirat bé. El científic que va fer matar milers d'elefants, penedit, va decidir dedicar la seva vida a mostrar com es pot revertir la desertificació usant els herbívors. Actualment, presideix un institut internacional i col·labora amb entitats ecologistes. Els marcs es poden trencar. Tot és no deixar-s'hi atrapar.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot es dia.
1: Bon dia. I alegria.
3: Tot es dia.
0: L'altre dia vaig veure un tuit que posava en bon valencià, bon dia tot el dia. I dic, veus, en bon valencià, en bon català, en bon maonès, bueno, com vulgueu.
2: A Lleida ho diuen molt, eh? Bon dia tot el dia.
0: Ja,
2: és molt, és com una frase feta quasi.
0: Sí, sí, no, és que de fet ho és, és perquè ho és tot el dia, tot el dia és bon
1: tot
0: dia.
1: Tot és bon dia, amb així tu, que... sí, sí.
0: Exacte, a més, sempre ha de ser bo, perquè si no és bo ja no mos agrada. Sí, no, i sí. Hem de lluitar perquè sigui un bon dia.
2: No hem de dir bones tardes, no. Això no. Això no es diu. Això no es diu.
1: Bones tardes, bona nit.
0: Es diu a Espanya, a Madrid.
2: Enguany estem aprenent unes coses tan pràctiques.
0: Pues sí.
2: No, com us dus, com
0: mira,
2: us dus avui?
0: Avui aprendrem per poder anar una mica de viatge pel tot el món, aquest, sense fer un poc espadans, perquè... Tothom té un amic pedant que un dia se'n va de vacances i te diu, m'he anat a London.
4: London Calling.
0: I dius, molt bé. Però,
2: com va anar per London?
0: Com va anar per London?
1: Com va per London?
0: Ai, molt bé, saps? No, va.
1: Quina ràbia.
0: Exacte, deixem de... Diguem les coses pel seu nom, clares i en català.
2: A veure, una peculada a vegades.
0: Exacte. Sí. No m'ho facis dir, perquè sí. Però sí, nosaltres sabem que les coses no van així i quan hi ha una tradició amb els exotopònims de traduir-los, els de traduïm, els noms de lloc, que són això, els exotopònims, els de traduïm sempre, d'acord? Sempre que hi hagi aquesta tradició. Si reiem en català, per tant, els de traduïm en es català, perquè clar, hi ha gent que se'n va a London, però després hi ha aquesta xerranda que s'han anat a Londres, hòstia, tampoc, saps?
1: També es va.
2: Entre poc i massa, se mesura passa.
0: I no, clar, què hem de fer? M'ho anem a Londres, d'acord?
1: Londres.
4: Londres.
0: Ben pronunciat, en català, és Londres, d'acord? Perquè comença això, comença a ser una nova tendència a traduir estopònims en el castellà directament, saps?
1: Vale, serà difícil, però ho concluirà.
0: Sí, clar, mira, també costa, a Portugal hi ha una ciutat que es diu Porto.
1: Porto?
0: Porto. Porto.
1: Porto. Ah, vale, Porto.
0: En català sabeu com se diu?
1: Com es diu?
4: Porto.
0: Porto.
1: Porto.
0: Porto.
1: Ah, vale.
0: I en castellà sabeu com se diu?
4: Porto.
0: O Porto.
2: O Porto.
0: I com li dius a majoria de penya? Oporto. No, avam.
2: Anem a dir-ho com els portuguesos, tu.
0: Exacte, no? Com els portuguesos, com nosaltres.
1: Com diguin sí, sí.
0: Exacte.
2: No és per dur la contrària, és per coherència.
0: No, clar. És que de fet, la única o aquesta inicial que la posen és en castellà. És a dir, no té...
2: Oh, que bonito. Oporto.
1: Oporto.
0: Clar, jo supos que deu ser... Oporto. No? Perquè clar, és a dir, ja poses l'article davant, o portuguès, no? I clar, no, però no hi és. És a dir, aquesta O no l'han de dir, d'acord? I això, a vegades, mereixem el que mos passa, Oporto, no?
2: Ara,
0: saps?
2: quan qualcú d'un altres digui Londres o Oporto, li deim exotopònim.
1: Exotopònim.
0: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
1: Hombre.
2: Com es diu?
0: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
2: No, directament jo li diria exotopònim. Ets un exotopònim.
0: Com a insult també cola bastant bé, no?
2: Ah, sona bé. Jack, no
0: exotopònim.
2: No dius res i dius tot.
4: Catallufa.
0: Després, així que segueixi aquesta línia, en tenim més, eh? Així és que són futboleros, amb aquesta U tan necessària i de tradició castellana de futbolero.
1: Futbolero?
0: Futbolero. Els futboleros, clar, tenim clar també que hi ha una ciutat d'Itàlia que és Milano.
1: Milano,
0: que per l'equip de futbol el més llorejat d'allà és el Milan, que ja tenen el nom en anglès.
1: El Milan, clar.
0: El Milan té el nom en anglès.
1: No del Milan.
0: Exacte.
2: Jo tinc una pregunta, eh? Has dit llorejat?
0: Llorejat?
2: Com has dit? És l'equip de futbol més...
0: Ah, llorejat.
2: Llorejat.
1: Llorejat.
0: De llor.
2: De llor. De llorer.
0: No? Exacte.
2: Llorejat. Entes lliure, he dit, hòstia,
0: no,
2: llorejat.
0: No, són lliures a Milà, són italians.
1: No són lliures, són italians.
2: Els italians no poden ser lliures mai.
1: És a dir, Leon Milan, perquè és amb
0: anglès. Amb anglès, clar, antigament els equips de futbol es havien posat noms anglesos, però i el Milan, clar, aquí va ser en Franco que va prohibir noms que no fossin d'equips de futbol que no fossin en castellà, però hi havia molts de noms que eren en anglès.
1: Eh?
0: I l'Atlètic de Bilbao continua sent Atlètic en anglès.
1: Atlètic de Bilbao.
0: Però se l'han de tornar a normalitzar quan en Franco es va morir, perquè havia estat Atlético de Bilbao una temporada.
1: Correcte. com es diu? Com s'ha de dir? Milan.
0: No, Milan, Milan, va ser que en castellà que han fet tranquil·lament, no, ells normalitzen els noms i deien el Milan, perquè ja és Milan, però en català és Milà.
1: El Milà.
4: Com sa goma, no?
0: Exacte, com sa goma
1: d'esborrar. Milà, exacte. Com sa planta de reciclatge.
0: Exacte, ben igual, exactament igual.
4: Va, com més coses.
1: Com la Mercedes, salta per esports.
0: Després també hem d'anar molt alerta amb els topònims a l'hora d'escriure els dos, perquè n'hi ha que els deim bé però no els escrivim bé. Què tenen en comú Romania i Hongria? A part d'una democràcia una mica xines.
2: Romania i no sé, Hongria.
1: I rimen.
0: Que s'escriuen amb bo. Romania i Hongria.
1: Uau.
0: D'acord?
2: Wow. És a dir, que fan saó d'Oporto i anem a posar-la a Romania i Hongria.
0: Exacte, ho pronunciem bé, perquè com que ja sabeu que les nostres tòniques quan tornen àtones se pronuncien ús, és a dir, no hi ha cap pega. Romania, Hongria.
1: Exacte. Avui estava fent el cafè, pensava, les tòniques que tornen àtones? Què passa? Vols dir el mòbil tot el dia i jo estic pensant
0: espera,
2: això m'agraden les paraules esdrújoles.
0: Les os que quan tornen, que quan són àtones se pronuncien u en català oriental, que a vegades jo me perd.
2: En Pedro es llega al matí i pensa quan les os àtones
1: poc amb en sisè i poden ser les àtones.
0: I bé, després tenim més casos. L'Havana, per exemple, s'escriu amb V baixa en català. En castellà no s'escriu com V alta, en català no, i s'apostrofa. Sí. Que amb això també, a vegades, aquí ja no són exos, els topònims aquests, però aquí també tenim problemes a vegades a l'hora d'escriure els noms amb article. D'acord? Perquè si escric que venc des Castell o vaig a Mercadal, no apostrofam, no posam majúscules, venc D-E-S, des Castell, i vaig a Mercadal, A-S.
2: A-S. Tal qual. I però això no ho va mostrar ningú. En aquell moment, vaig a Mercadal, no ho assimila.
0: No.
2: Posa i... a Mercadal.
0: I hi ha molts dubtes, exacte, i sa E majúscula. No. I...
2: Sa E majúscula només a principi de frase o nom propi.
0: Exacte.
2: Per favor, ja està bé.
1: Vale, ja, hombre.
0: Gràcies, Cristina.
2: Es pot escriure A-S.
4: Aquí és tot en minúscula, en Mercadal.
0: Després, un altre total...
1: Toma!
2: I Fornell sempre majúscula.
1: Sempre majúscula, totes.
2: Ara, el que I... això no sé com seria, no sé com seria, però el que fan els catalans quan volen semblar que són d'aquí i diuen, me'n vaig a els Fornells.
1: Com el diuen?
0: Sí, no, tu vés posant articles salats allà on no toca,
2: allà on no toca.
0: I seràs un autèntic barceloní de Fornells.
2: Vas que ara.
1: A Samaó.
2: Segueix, sí, perdona.
1: Vaig a Samaó, vinga.
2: M'ho han despistat altre, en seu àtona.
0: No, un altre topònim especial, per exemple, és la capital d'Holanda, que és la Haia, que diu, s'hauria d'apostrofar, i no s'apostrofa, és una de les excepcions que no s'apostrofen. D'acord?
1: Mai.
0: L'Haia no s'apostrofa, d'acord?
1: En billetina.
0: Després també tenim...
1: Haia en billetina.
0: Exacte, en billetina. També tenim uns altres topònims que també ens duen una mica així, sobretot perquè canvien l'accent. És el cafè, és d'Etiòpia, no d'Etiòpia.
1: Etiòpia.
4: Etiòpia, sento
2: obert a
0: sa accent, exacte, sa bo, perquè és esdrújula, que t'agraden ses esdrújules.
2: M'encanten.
0: Etiòpia.
1: M'encanten.
0: Qui també ens canvia l'accent és Marràqueix. Marràqueix, no Marràqueix. Anem a Marràqueix, d'acord? I el Tibet.
1: I si no, hi anem, tampoc pot fer una altra, creu.
0: El Tibet i l'Himàlaia, també. També és esdrújula. Himàlaia.
1: I
0: Tibet, no, Tibet és aguda. Tibet, no Tibet.
1: Tibet.
0: Aquell va fer sa pel·li en el Tibet, però no, és en el Tibet.
1: I
0: una altra ciutat europea és Helsinki.
1: Helsinki.
0: D'acord? Helsinki, sí que la fem així, però Helsinki.
1: Helsinki és quan tu amala, que tu em diu tu amala, i és tu amala, és esdrúixola també.
0: Ostres,
2: posa-li un accent.
4: Reivindica.
1: No, però hi ha accent que valgui.
2: A veure, torna a pronunciar.
1: Helsinki i tu amala. Són dos vocals el mateix, que es diu diptong, no? Encara me'n record. I és esdrúixola. Sí, però no hi ha accents perquè a Finlàndia no posen accents, no són com els balears. Gràcies.
2: Ja veus que...
1: És que tu amb la finlandès també, que sols, eh? A veure, Ja està, perdona, sí, sí.
0: És Tuomala dels ponts de Finlàndia.
1: Tuomala.
4: Tuomala.
0: Tuomala.
1: No és els ponts de Finlàndia, no. No sé com és els ponts de Finlàndia, t'ho cercaré.
0: Res.
1: Res, sí, res,
0: que
3: Polivart.
0: Malàisia i no Malàsia, m'accenta sa, Malàisia.
1: Malàisia.
0: Malàisia.
1: Amb llatines, i llatines també?
0: Sí, Malàisia. Llatina.
1: Vale.
0: Després, una endièresi, que aquesta darrerament és més famoseta, Ucraïna. No Ucrània. Ucraïna. És que la guerra d'Ucrània, que Ucrània, que Ucrània. Ucraïna.
2: Aquesta la vam aprendre a dir l'any passat.
0: Ucraïna. Sí, sí, sí. No he volgut entrar amb el Kiev o el Kiev perquè aquí també aquí hi ha més complicacions, però Ucraïna m'ho ha de quedar ben clar, igual que Belarus, d'acord? Que ets l'únic estat que no ha renegat mai de la URSS, Belarus, d'acord?
1: Dades que me demolles tu.
0: Exacte.
1: Vale. Belarus.
0: Sí. I res, vale. Recordeu que Ítaca també és esdrújula.
4: Ítaca.
0: I res, Israel et genocina i Palestina és un estat.
2: Què has dit?
1: Molt bé, sí, sí.
0: Res.
1: Hi ha coses que ha dit, així, sense més, sense pensar.
0: Exacte, xerrant d'estats, pues, ja està tot dit.
2: Gràcies. I quina música escoltam ara?
0: Si vos agrada el peix, de l'Alguer.
2: Vinga, idò, si vos agrada el peix, i si no, també.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El carrer de les Camèlies és una de les obres més dures de Mercè Rodoreda. Publicada el 66, és una novel·la que ens ofereix un retrat descarnat de la marginalitat i de la supervivència femenina. La protagonista, na Cecília C., és a la vegada la narradora de la història. L'acompanyam en el seu creixement, des que és una fieta abandonada fins que és una dona madura i independent. De petita l'adopta una família, però allà se sent estranya i fora de lloc, i no tardarà a començar una vida en els marges de Barcelona, sempre en ambients de misèria i de prostitució, encadenant relacions difícils i abusives amb molts homes diferents. La novel·la està escrita en primera persona per una narradora que a la vegada és la protagonista, i això significa que no és omniscient ni fiable del tot. Com que no coneix els pensaments dels altres, m'ho explica personalment la seva impressió de la realitat sense cap interferència externa. I així com a lectores m'ho podem sentir més identificades amb la protagonista. És una lectura imprescindible per entendre una Rodoreda diferent, més política i més incòmoda. Jo la record com una lectura que me va impactar perquè la història és dura, i no sé, volia saber més de què passaria amb aquella Cecília C., si la maduresa la duria a canviar de vida o seguiria atrapada en aquella marginalitat. És un llibre dur, és un llibre intens, que amplia i complica, però per bé, la imatge que tenim d'una de les grans autores de la literatura catalana. El podeu trobar en català en diverses edicions, tot i que jo vos recomanaria el volum del Club Editor, que precisament ara està recuperant Mercè Rodoreda en unes edicions precioses, amb unes portades molt geomètriques, molt com a naturalistes, amb paper finet, paper de Bíblia. Així també perquè siguin més econòmiques.

0: Bep, després de publicar en editorials illenques, com arribes a Columna? Que en aquell moment, i encara ara, és una editorial molt potent dins del sistema literari català.
1: Sí, va ser una cosa casual. Jo tenia aquesta col·lecció de relats fets i un dia els vaig llegir en Emili de Balançó, que érem amics i li va agradar la idea de llegir-los, i va ser ell que ho va, jo no ho sabia, va ser ell que ho va passar en Àlex Susana. En Àlex Susana també els hi va agradar, va trobar que era castellà bé per publicar, i va ser ell qui va moure la publicació a Columna, crec que hi feia feina, era un dels editors de Columna, i va ser qui va promoure l'edició, i va ser també ell qui li va posar el títol a mitges. El títol era Llibre d'Atzars, i va trobar que no tenia prou ganxo i van decidir posar Blues de Novembre, que era un dels títols d'una de les narracions, la més antiga, crec, de totes les que hi van ficar. I bé, va ser així. I va sortir la col·lecció la primera, el 92, i va ser gairebé el darrer que vaig escriure de creació no-ficció, de no-ficció, algun relat he fet després en alguna obra de concurs de la nostra. Cada 10 anys li presento un relat i també un altre relat en aquells 25 anys que va publicar, que va fer el restaurant Molí de Foc. Però he escrit poc de ficció.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Bé, Maite, què en penses d'aquesta novel·la 17 anys després d'haver-la publicat?
1: Bueno, jo tot que les afirmacions que has fet són molt importants i molt potents. Jo crec que és una novel·la que he de reconèixer que jo me la vaig plantejar com a escriptora una mica allà en una situació límit. Venia de... no sé quin nombre devia ser de versió de lo que després va ser l'Ala de les Cendres, fallida, una versió dins un calaix, que encara hi deu ser, i em vaig proposar allò, no?, demostrar-me que era capaç d'escriure una novel·la complexa. Jo venia d'escriure una novel·la breu, quasi del somni tot, dues novel·les juvenils, i volia abordar una novel·la complexa quant a personatges, temàtica, estructura, estil... I per jo aquesta gran novel·la havia de ser la de les Cendres, però no me'n sortia. Per tant, aquesta novel·la jo l'escric una mica amb aquell repte i també amb aquella situació, com he dit, límit, de dir, he de ser capaç, perquè si no, no sé escriure. I me la vaig proposar amb tota l'ambició possible. I vist en perspectiva, jo crec que déu-n'hi-do el que va sortir. Segurament ara no afirmaria coses tan bones de la novel·la perquè m'acosta molt més que m'agradi allò que escric. Però sí que es ve que crec que és una novel·la que encara avui manté tota l'actualitat i per tant que és capaç de dialogar amb un lector tants anys després. Està enrellant de problemes d'immigració, d'adolescència, ho has dit tu abans, no? D'aquest afany per fer doblers fàcils, però jo sempre, de les meves novel·les, destac les relacions personals. Jo crec que si hagués de posar un tema que els acusa totes amb el mateix fil, les relacions personals, que per jo encara ara són un enigma, no? Sempre pens que són... els ha fet molt complicades, amb molt de silencis, amb moltes coses no dites, però que esperant que els altres sàpin i entenguin, quan nosaltres no hem donat cap facilitat perquè sigui així, amb moltes enveges, amb moltes gelosies, amb molts mals entesos. I això del que això és el que fa complexa, no?, tota la relació entre els personatges, que de fet és la vida.
2: Lectures retrobades amb Ismael Pelegrí. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

ticket more. Come spesso in se cerca una mentida. Che m'endure d'aquí quan ja sigui por. Que m'endure d'aquí

El 2018, l'artista Shanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Benvinguts, amics, amigues. Benvinguts en aquest nou programa on escoltarem cançons de músics que en algun moment de la seva vida han viscut a Menorca. Alguns hi han fet només un parell de temporades, altres tenen casa aquí i venen moltes vegades. Són músics que han compost aquí, a la nostra illa, que han caminat els nostres carrers i que han respirat el nostre vent. I han estat, per tant, residents menorquins. Aquesta gramola és per ells i la seva música.
1: La gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Trepitja en terra que m'aguanta cada dia amb força. Cerques meu camí amb esforç i molta constància, sense perdre's esperança.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Ja havia dit que Natàlia Ginzburg és una de les meves escriptores preferides i L'èxit familiar és una obra que t'ha permet conèixer-la molt més en profunditat. Lucía Pellicer diu en el pròleg d'aquesta novel·la que quan la va llegir per primera vegada li va canviar sa vida. Que no és poca cosa. A partir de les paraules, expressions i frases fetes que circulaven dins la seva família i altres cercles, Ginzburg construeix el relat íntim del seu entorn, sent d'una família jueva i antifeixista a la Itàlia del segle XX, en plena dictadura feixista. El llibre recorre dècades de sa vida quotidiana, amistats intel·lectuals, persecució política i tragèdies personals. Però sempre tot des d'un to molt senzill, molt amè, que, bueno, no sé, sent que evita qualsevol grandiloquència o no intenta fer que aquells personatges siguin herois, simplement són la seva família, són els seus amics. No és una autobiografia com a tal, sinó que és un exercici literari sobre com les paraules construeixen la identitat, la comunitat i la resistència. La teniu disponible en català en una edició d'Ático de los Libros de l'any 2018.

0: Bon dia i alegria, i seguim amb aquest cap de fibló, el programa de punk de renou de Menorca. I avui tenim dos convidats de molta, molta i extra qualitat. Tenim en Chechu i en Lluís, la padrina, que ens acompanyen des de Mallorca, però avui són a Menorca. En aquest espai de Hardcore 13, bones tardes.
1: Què tal, com anem? Bones tardes.
0: Com esteu?
2: Hola.
3: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.

0: Ben tornades totes a aquest simposi sobre la literatura al voltant de l'amor. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre l'amor en temps moderns. Avui ens continuem acompanyant, com no podia ser d'altra manera, de Laura Tapiales, periodista i comunicadora d'actualitat per xarxes. Ben tornada, Laura, com estàs?
1: Moltes gràcies. Amb moltes ganes d'aquesta conversa, també.
0: Super. Aquests dies hem estat llegint Tot sobre l'amor, de Bell Hooks. L'he obligat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó El sistema, de David Vidal, del disc Aire en zel, 2005.

0: Mariners, marineres, seguim aquí, a la Mà de Contes, a Radio Far Menorca. Us posa la veu en Andreu Llamburu i gravem aquest capítol just passat el solstici de juny. Una tarda calorosa d'un divendres d'aquests que regalim en ses gotes de suor pel clotell. Però bueno, ses històries mos acompanyen i jo feliç de que estigueu aquí amb jo al voltant de les històries. Avui us duc una història bastant polida, que a jo m'agrada molt. Mai us heu demanat o us heu preguntat què passa amb vosaltres, que us sentiu diferents a la resta, o que esteu en un moment on trieu fer coses diferents al que s'espera de vosaltres o al que fa el vostre entorn. Pues aquesta és la història d'en Calvin, que potser també sentia un poc diferent. És la història d'un ocell lletraferit. Però va, primer, desconnectem-nos de l'entorn, estiguem on estiguem, faci fred, calor, plogui o un sol espaterrat, i posem el xip de la imaginació, obrim els cors i deixem que la història entri dins nostra.
1: Andreu Llamburu presenta La Mà de Contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Llavors, és clar, doncs explico l'origen dels refrans.
3: És curiós.
2: Com, per exemple, se ha salvado por los pelos. L'origen de salvarse por los pelos és perquè abans tots els mariners portaven el cabell llarg, perquè molts no sabien nedar, i si queien a l'aigua els agafaven pels cabells.
3: Ostres.
2: Se ha salvado por los pelos.
3: Perquè era el socorrismo de l'època, no?
2: Exacte.
3: Dejarse el pelo largo en lloc del chaleco salvavidas,
2: no.
3: La melena salvavidas.
2: Exacte, exacte.
3: Mare meva.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

entre parats passam el temps i ens miram darrere els vidres mentre el rellotge va més lent. Ja no té pres

entre parets conviu la soledat, amb el silenci del vençut, que la mirada del dolor se'n va tot sol cap al final. Ja no té preu una besada, ni una carícia flor de pell. La força dels que lluiten cada dia és el consol

pel cementeri es ple de poetes fracassats. Odontòlegs, fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda de la mentida. Tan fi de puta com qualsevol altre, pensa nou de cada

El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. De t'estim, t'ho dit, enyor, de quin descans, de ja era hora. Talents incontrolats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps de

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 cm, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol, i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

0: Escac i mat. L'entrevista a l'Alfil.
1: Bueno, a veure, pregunta obligada, preguntes obligades. Quin és el secret per guanyar tant?
2: Jugar molt.
1: Bueno, i jugar mínimament bé, també.
2: Sí, bueno, dit,
1: no? Perquè jo he jugat molt i no m'he guanyat mai.
2: Home, hi ha que jugar. El primer és jugar. Per exemple, en David, per exemple, s'ha dedicat més a les ensenyances dels escacs i no tant a la part competitiva perquè no disfruta tant. Ell disfruta més ensenyant, doncs, bueno, doncs lògic. Això fa que jo guanyi més, perquè, clar, si ell jugués, jo us tindrien de repartir els campionats. Bueno, encara que orgulloso, curiosament, jo només he coincidit dues vegades en el campionat de Menorca amb en David, i jo he guanyat els dos campionats.
1: Jo record...
2: Encara que una partida ell me va guanyar quan, abans d'anar a Barcelona a estudiar, quan tenia 17 anys, però jo vaig fer campió. I després van coincidir en un altre campionat de Menorca, jo li vaig guanyar i vaig fer campió.
1: Jo record un... que es va jugar aquí, la darrera ronda es va jugar aquí, que tu la darrera havies demanat bai, i en David i na Mònica...
2: És aquest.
1: En David i na Mònica, els qui guanyés dels dos quedava primer i van fer taules.
2: Correcte. Jo vaig demanar bai i... Home, no perquè volgués. Jo m'havia apuntat en el campionat d'Espanya Ràpid, que es feia a Barcelona, i jo me n'anava a jugar al campionat d'Espanya Ràpid. I va coincidir en la darrera ronda del campionat de Menorca. Jo li vaig demanar a la delegació si m'ho podia canviar, m'han dit que no. Pues... vaig demanar bai i me'n vaig anar.
3: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb llentrisca.

una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble, una esquerra dividida, fracturada, una terra amb poques ganes de revolta.

0: Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitges fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.
1: Obrint a castellà una comença a cantar, guitarra en sa mà, i el meu cap no té clar el que escolta, assegut amb intranquilita, veig que aquest dia s'ha acabat, una hora i mitja productiva, puta vida, els acords desafinats, he perdut el compàs, eren putes mirall que me reflexava, una imatge equivocada, ja no sóc el que mirava. Ja no sóc el que mirava, mira, sóc un fantasma que fa música, amb ànima rústica, mantint-te que tu sí que ets una tia única. Molt de fum, aquesta arma engana, però és cert que encara em mana una gana clara de menjar-me ta mirada. Una pala travessada, una estela que fa mesos que és pintada al cel i un estel que ha perdut el seu fiel rebel. Vull tornar a volar, vull tornar a surar, vull tornar a estimar, quina llàstima. De tant aquest mar de contradiccions, controlar-me però no ses emocions, veure-ho tot borrós i fosc, no sortir d'aquest bosc.

veient els núvols passar, només joc i terra, fugint de sa guerra, tancats ulls imagina pujar soratge de demà. Com aquestes rimes tan fluïdes els meus sentiments, com aquestes cordes desgastades, esperança, vull recuperar el primer d'octubre, tornar a

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

0: Buenas.
1: Hola.
2: Hombre, una besota. Hola.
3: La Pau.
1: Nius de Porcajades!
3: Avui mos passant d'eufòrics.
2: Uf, estic...
4: Molta calor.
2: L'Ajuntament de Mo mostra la seva solidaritat en la ciutat de Los Angeles cedint 578.000 litros d'aigua que tenen per allà morta d'oi. El Batle demana a les autoritats californianes que per favor, només l'empin per res, no l'empin per res més, que no sigui pagar focs, que ja tingui prou marrons. Indignació i estupor entre els membres de la Reial Acadèmia de la Llengua Balear en descobrir que un dels seus socis destacats era realment un catalanista infiltrat.
1: No!
2: Afirma un membre: resulta que en Tomeu Joan Bastard de Muro es de realment Oriol Pujol i era de Banyoles. Ja que dir que l'alarmant Marc manca d'accents als seus mails ens fa sospitar.
3: Hòstia.
2: Dramàtic. Dramàtic.
3: Això no es pot permetir.
2: I finalment, l'empresa hotelera Malià efectua la compra de tot el poble de Fornells per allotjar els seus empleats.
3: Ah, bona idea.
2: Estem a l'any 2025 després de Crist. Tot Fornells està ocupat pels hotelers. Tot? No. Una casa de poblada per un irreductible forneller resisteix encara i sempre l'invasor.
3: Vamos, check!
2: Rodeat dels campaments de Satsalinum, Coves Novum, Canamargum i Escrancum, resisteix l'irreductible Xec de Fornèlgics!
1: Ui! Cago en dena! Resistència! Porcatjades!
5: Arriba la quarta temporada de Porcatjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Tu dama me sacreu i és el que som preciós. En dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Manol.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El carrer de les Camèlies és una de les obres més dures de Mercè Rodoreda. Publicada el 66, és una novel·la que ens ofereix un retrat descarnat de la marginalitat i de la supervivència femenina. La protagonista, na Cecília C., és a la vegada la narradora de la història. L'acompanyam en el seu creixement, des que és una fieta abandonada fins que és una dona madura i independent. De petita l'adopta una família, però allà se sent estranya i fora de lloc, i no tardarà a començar una vida en els marges de Barcelona, sempre en ambients de misèria i de prostitució, encadenant relacions difícils i abusives amb molts homes diferents. La novel·la està escrita en primera persona per una narradora que a la vegada és la protagonista, i això significa que no és omniscient ni fiable del tot. Com que no coneix els pensaments dels altres, m'ho explica personalment la seva impressió de la realitat sense cap interferència externa, i així com a lectores m'ho podem sentir més identificades amb la protagonista. És una lectura imprescindible per entendre una Rodoreda diferent, més política i més incòmoda. Jo la record com una lectura que me va impactar, perquè la història és dura, i no sé, volia saber més de què passaria amb aquella Cecília C., si la maduresa la duria a canviar de vida o seguiria atrapada en aquella marginalitat. És un llibre dur, és un llibre intens, que amplia i complica, però per bé, la imatge que tenim d'una de les grans autores de la literatura catalana. El podeu trobar en català en diverses edicions, tot i que jo vos recomanaria el volum del Club Editor, que precisament ara està recuperant Mercè Rodoreda en unes edicions precioses, amb unes portades molt geomètriques, molt com a naturalistes, amb paper finet, paper de Bíblia. Així també perquè siguin més econòmiques.

0: Bep, després de publicar en editorials illenques, com arribes a Columna? Que en aquell moment, i encara ara, és una editorial molt potent dins del sistema literari català.
1: Sí, va ser una cosa casual. Jo tenia aquesta col·lecció de relats fets i un dia els vaig llegir a Emili de Balançó, que érem amics i li va agradar la idea de llegir-los, i va ser ell que ho va, jo no ho sabia, va ser ell que ho va passar en Àlex Susana.
0: Mm-hmm.
1: En Àlex Susana també els hi va agradar, va trobar que era castellà bé per publicar, i va ser ell qui va moure la publicació a Columna, crec que hi feia feina, era un dels editors de Columna, i va ser qui va promoure l'edició, i va ser també ell qui li va posar el títol a mitges. El títol era Llibre d'atzars, i va trobar que no tenia prou ganxo, i van decidir posar Blues de Novembre, que era un dels títols d'una de les narracions, la més antiga, crec, de totes les que hi van ficar. I bé, va ser així, i va sortir la col·lecció la primera, el 92, i va ser gairebé l'údera que vaig escriure de creació no ficció, de no ficció, algun relat he fet després en alguna obra de concurs de la nostra, cada 10 anys li presento un relat, i també un altre relat en aquells 25 anys que va publicar, que va fer el restaurant Molí de Foc.
0: Mm-hmm.
1: I, però he escrit poc de ficció.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

1667, els senyors ministres de Madrid van decidir, per reial decret, que el tabac de pota quedava prohibit. L'amo en Bernat ben decidit. Ell, que gran fumador era, va trobar que de qualque manera açò havia de quedar escrit. I no feia gaire bona carota. Ell, que era dels bons fumadors. Senyores i senyors, el Lots i el Lota, tenim el plaer d'oferir-vos aquesta cançó, el tabac de pota.

0: diu la cançó popular que els brotets d'amor te tendre estan estona a florir. I és que, efectivament, aquesta planta no ho sol fer fins a entrar l'estiu. Quan arriben els aires de Sant Joan, la podem veure ornamentada de flors blanques, fulles lluentes i una olor exquisida. Si us diuen que vingueu al març a veure la flor de la murta, us estaran enganyant.
1: Època de muda. Capítol 25. Brots de valor.

Plantegem-ho ara al revés. Si al mes de març es ve a rodar a Menorca un anunci per mostrar l'ambient de l'estiu, en realitat ens exposaran una faula, una ficció, un miratge. A les platges hi haurà poca gent, és clar, perquè al març hi ha poca gent a les platges. Però aquest no serà el paisatge que els visitants trobaran a l'estiu. La murta no és una planta qualsevol. Els humans ens hi han fixat històricament. Els grecs i els romans la consagraven a la seva deessa de la bellesa i l'amor. Ha format part de llegendes, de la gastronomia, de la medicina, de la indústria i dels conjurs. Pot ser que floreixi tard, però ha tingut altres propietats que s'han sabut valorar de manera indiscutible. Menorca també es va adscriure més tard al fenomen turístic. I la seva incorporació ha estat més lenta. Alguns reneguen cada setmana de les dificultats que determinades activitats i projectes tenen per implantar-se en aquesta illa. Agiten la bandera de la prosperitat econòmica i de la competitivitat i demanen eliminar els límits. Però el valor de l'illa rau precisament en el contrari. Tornem a l'anunci de l'estiu. La cosa a destacar no és tant que la publicitat menteixi. Això ho fa una gran part del màrqueting. El que crida l'atenció són els reclams que s'usen, les imatges que formen part de l'espot, l'ambient que s'empra per acompanyar el producte que es vol vendre. Per què es ve a rodar un anunci d'estiu al mes de març? Perquè tenen més valor les platges buides que les atapeïdes. Per què els protagonistes van a nedar a una platja verge? Perquè té més valor social una platja natural que una d'urbanitzada. Per què van per camins i carreteres on no es veuen altres vehicles? Perquè la massificació no ajuda a la promoció. Mirem els anuncis de les fires turístiques. Cap hotel, cap carretera, cap torre elèctrica. Al final, el món econòmic usa aquells valors que s'han aconseguit conservar. Aquelles coses que, amb esforç de la ciutadania organitzada, s'han pogut preservar. Precisament perquè s'han pogut posar límits. Allò que hem limitat és el que més valor ens aporta. Anys enrere, quan una part de la gent vivia encara en l'àmbit rural, trobar-se amb la persona estimada no era tan fàcil. Per això es procurava incrementar el valor de l'encontre aportant algunes plantes en flor. Sense més recursos, calia aprofitar la floració itinerant que brindava la natura. En el lloc que jo habitava no hi havia cap ramell, sinó flor de tamarell, per sota n'enviava. El protagonista de l'inici de l'escrit tenia l'ull posat sobre una magnífica planta de murta, lluenta i olorosa. Cada setmana fiava albirar-la plena de flors i poder-ne agafar un brot per dur-lo a la trobada amorosa. Sempre havia d'esperar uns dies més. Però per això mateix era la planta més observada, identificada i estimada de tot

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

La tempestat no pot frenar una ment curiosa. Ni roses ni espines, la vida no sempre glamurosa. La mà no sempre tan tranquil·la. Som la mà si està furiosa.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons.
1: Amb una post i un banc.
0: Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, us acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que us explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
2: Bon dia.
3: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: Arrencam amb el quart capítol. Començarem fent sobretaula amb Connexió Menorca, conversant amb el convidat d'avui, en Miquel Truyol, glosador actual amb qui mos aproximarem en el glosat menorquí, aprofundint en el context i les dinàmiques que el caracteritzen actualment.
0: Seguirem fent memòria amb la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes del glosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar a les 7es Jornades Llibertàries de Menorca, per tal d'esbrinar si s'anarquisme i sa glosa es coneixen.
0: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar un porc. Partim.
2: Saltreveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera, un exercici de memòria que recupera antigues figures i gloses i un espai de joc a través del glosat, posant especial èmfasi en el paper de les dones improvisadores. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.
3: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.
4: Es una paranoia global, colectiva. Nadie sabe quién quiere o quién no tiene la gripe porcina, ¿no?

Desistiu, no hi falta gaire, ser Menorca i notar s'aire d'unes cales que no mainen ni respiren. Desistiu, no hi falta gaire, ser Menorca i notar s'aire d'unes cales que no mainen ni respiren.

Molt benvinguts, amics, amigues, en aquest nou espai de Sagramola. Una vegada més ens trobem aquí per escoltar música menorquina i avui farem, com vam fer en el darrer programa anterior en aquest, farem un repàs per la discografia que es va produir a Menorca al llarg del 2024. Com ja vam dir, estem escoltant tots els discos dels que tenim constància que es van gravar i ho estem fent per ordre alfabètic i sense llevar res. És a dir, tots els que tenim constància sonaran aquí. Vam acabar el programa amb aquesta cançó tan potent.

La cançó que hem escoltat i que vam escoltar el darrer programa es diu Artemisa i és del grup Fornaris. Hi ha que dir que possiblement aquesta cançó no és tampoc molt representativa de la música que fan. De fet, és de les més fluixetes en quant a potència musical. La lletra i la veu, en aquest cas, és de na Valentina. Però anem a explicar una mica algunes coses d'aquest grup. Primerament, vos tinc que recomanar que escolteu el podcast que en Pedro, el nostre amic en Pedro Sánchez Tomala, va fer en les maquetes, que els va entrevistar un dia en el seu local d'assaig. Bé, Fornaris són dos ciutadellencs, en Joan Marquès i en Carlos Sastre. Val? Són dos músics, un toca la bateria i l'altre toca la guitarra, però, a més, la guitarra la té superplena d'aparatos per modificar sons, i afegeix, disparen àudios per enmig, vull dir, és una cosa molt complexa el que ells fan, i ells fan un punk d'orillo. És d'aquestes músiques que estan a l'extrem, ells fan punk, i anem a explicar una mica de on ve tot això de Fornaris. Què és Fornaris? Bé, Fornaris és un llinatge, de lo que eren les Arizones. No sé si també, ja que també a Radio Far sabeu que hi ha les Arizones que tenen un programa que han agafat el mateix nom, les Arizones, i ara vos direm un poc de on ve tot això, les Arizones. En el segle XVII, bueno, per tot Espanya, i aquí no n'estàvem absents, tampoc a Menorca, hi havia molt el tema de la bruixeria, no? Dones bruixes que normalment la Inquisició els acercava per cremar-les o per fer-les desaparèixer o manco perquè no mostrassin les seves influències damunt de la gent, no? Bé, aquí hi havia una senyora que era Magdalena Fornaris, i les Arizones eren tres dones. Na Magdalena Fornaris, que era el que diríem sàvia, Llavors hi havia na Inés Comelles Fornaris, que era filla d'aquesta, i era el que deien sa mare, i hi havia na Joana Gunyalons Comelles, que era sa neta. Àvia, mare i neta. Eren tres dones que estaven acusades de bruixeria. De fet, sabem que na Joana Gunyalons, sa neta, diguem, la van matar amb el garrote vil l'any 1706. I bé, hi ha moltes històries que si qualcú està interessat els pot anar seguint. Jo no vos ho contaré aquí, però és allò de que la gent tenia una mica de por d'elles. Les bruixes sortien quan hi havia mancances. Per exemple, quan hi havia sequeres o quan hi havia qualque epidèmia, qualcú havia de pagar, qualcú era culpable. I normalment els culpables eren aquest tipus de gent, una mica marginades normalment, i allò de que conten anècdotes de que una vegada un senyor que estava malalt, hi van entrar dues d'aquestes per allà, i ell es va posar molt malalt, com és que us heu deixat d'entrar, ara que hi ha entrat d'aquestes, aquí tindrem tot tipus de mals, i aquest senyor, evidentment, no es va salvar, va morir, i tot era culpa d'elles, vull dir que tot això ho pagaven elles. Bé, el cas és que aquests dos músics, i anem a lo nostre, aquests dos músics, en Joan i en Carlos, que toquen amb aquest grup, no consten els discos com que sonin en Joan i en Carlos, sinó que en els discos hi ha na Magdalena i na Joana. És a dir, ells han agafat el nom de dues d'aquestes bruixes, diríem, de dues d'aquestes Arizones, i ells fan música, protesta, música canyera, reivindicativa també, amb un punk molt rostit, i toquen temes com el que hem escoltat, però també altres com aquest que us posarem ara, que és del disc aquest de que van treure dins el 2024. Hi ha que dir que van treure dos discos, llavors acabarem de xerrar, però anem a escoltar aquesta cançó, que és del disc Levium Armorum, que això és en llatí i vindria a dir una cosa així com armes lleugeres, més o menys,
la traducció seria més o menys això, armes lleugeres, i anem a escoltar la cançó Neodominació, punk des menorquí.

Neo Dominació, del grup Fornaris. Aquí de Usem Calat fa estona, traureu pasta despassat. Aquest tema que, per suposat... Bueno, ells tenen el costum de que moltes vegades reparteixen papers en les lletres entre el públic perquè la gent pugui entendre bé el que canten, perquè normalment ho fan així amb aquest sistema cultural, no? Aquesta cançó, Neo Dominació, de menor cataliòtica, patrimoni taxat, morirem de glòria, de sa mà, des capital, França reconquesta, es Faustino abanderat, una marca UNESCO, turisme de qualitat. Bueno, ja veus que eren lletres així reivindicatives, crítiques, en l'actualitat. I bé, aquest grup van començar a gravar el 2020, entre el 2020 i 21, van gravar tot un disc que va sortir gener del 22, i aquest disc avui hem escoltat de dos discos, perquè el 24 van treure dos discos. Són vinils, això, són vinils. Es fan una edició relativament reduïda i per tant és mal de fer trobar-los, però bueno, és que hi ha aquest tipus de música, per suposat, totalment recomanable. El primer disc és un disc que és de Tarot i bueno, són tot temes d'ells. Dic això perquè el segon disc, que és aquest que es diu Levium Armorum, és només una cara del disc, perquè a l'altra cara hi ha un grup de Girona que es diu Plom, i aquest segon disc, que seria el tercer seu, però el segon disc del 24, dels Fornaris, està compartit amb aquest grup gironí, no? Per tant, bueno, són dos discos que van treure aquest grup dins del 24. I, si us sembla, anem a escoltar un darrer tema d'aquest grup, que el disc que posa, la cançó que posarem es diu Pentinar sa mort. És així quan comença el disc, la cara seva comença així. Pentina sa mort, esquiva sa vida, tenyint pèls de roig, paisatges l'inspiren, ocults al subsol, ensutja i camamilla. Bueno, això és més o menys així quan comença la lletra. I anem a escoltar-lo, aquest disc de punk dels Fornaris.

Així que acabava pentinar la mort d'aquest grup, Fornaris. I ja que dic el grup, xerrant amb ells, m'explicaven de que fan molt més concerts fora de Menorca que aquí a Menorca. A Menorca n'ha fet relativament pocs. En canvi, per Mallorca i per Barcelona actuen bastant. Hi ha molt de dies que mira, m'ho han de concert, tal, no? Ja està. Bueno, pues, fins aquí. El que era Fornaris, ja veus que avui han començat fort, han començat canyeros, i anem ara cap a un altre extrem totalment diferent, en un altre disc que es va editar des del 24, i que també a la vegada d'aquest disc venia acompanyat d'una bona tanda de concerts per tota Silla. Els discos dels Fornaris, ja que dic, són vinils, no es troben en CD. Es pot descarregar també la música a través d'algunes plataformes digitals, però són vinils. Són edicions ben guapes, i els tinc aquí amb molt d'orgull, la meva discografia. Bueno, el disc que anem a xerrar ara és un disc que van editar alguns amics que es dediquen a fer, normalment fan jazz, que són Íntim Quartet, són músics de tota la vida, molt bons músics, en Pere Guimbau, en sa guitarra, ja ho sabeu, en Lluís Gené, amb el contrabaix, i en Guillem Pons, a sa bateria, o fent percussions. En aquest cas, sa veu d'Anna Maria Camps va ser sa que moltes vegades ja sabeu que Anna Maria Camps ha gravat i ha fet moltes coses amb en Pere Guimbau, no? Hi ha alguns discos gravats d'ell dos com a duet, guitarra i veu. En aquest cas és amb un contrabaix i amb una bateria que s'afegeixen, i van muntar aquest grup que es diu Íntim Quartet, i que durant el 23 i també durant el 24 van anar fent diferents concerts. Jo supos que algun el devíeu veure, perquè bueno, jo el vaig veure en dues ocasions en aquest espectacle, on ells presentaven tota una tanda de cançons boleros, bàsicament boleros. El disc es diu Bolerame, i on t'explicaven cada un dels boleros de on venien, de on havien nascut aquestes cançons, i explicaven molt bé, omplien de contingut aquestes músiques, diríem, i la veritat és que era un concert ben guapos, i a la vegada és un gust que aquests concerts es vagin convertir en un disc vinil, no? Són cançons estàndards, boleros de tota la vida, Sabor a mi, Bésame mucho, aquestes coses, ja sabeu, no? Luz de luna. Anem a posar-ne un parell per veure com interpretaven ells aquests clàssics. El disc començava amb la cançó Corazón Loco, i és la cançó que posarem en primer lloc, aquest Corazón Loco, interpretat per aquest grup, que va agafar el nom d'Íntim Quartet. Corazón Loco.

Corazón Loco, interpretat per Íntim Quartet, aquest grupet, aquest quartet de bons músics que s'ajunten per fer tot un repertori de boleros que, ja us dic, van anar escampant per tota Silla i que mos han regalat amb aquest CD. Anem a posar un altre tema d'aquest disc, com fèiem en tots, que escoltam no un, sinó dos temes, perquè un vegades no pot ser que igual no sigui representatiu, quan ja en sents dos, més o menys ja veus un pot d'acabar la cosa. Anem a escoltar, si vos sembla, no ho hem fet a l'atzar, però quasi, posem un altre de bolero conegudíssim que es diu Adoro, I ells l'interpreten d'aquesta manera, ja ho veus amb aquest aire de jazz que navega un poc per les venes de tots, dels tres músics, sobretot, més que per d'Anna Maria, per els tres músics, en Guillem, en Lluís Gené i en Pere Arguimbau, és el que els hi passa per la sang, que és el jazz, i llavors, evidentment, aquests boleros venen amarats d'aquesta sàvia seva, no? Anem a escoltar Adoro.

Fins aquí aquesta nova lectura que han fet aquests quatre musicassos menorquins de estàndards, boleros estàndards de tota la vida i reinterpretats i rellegits, diguem, per seva manera de veure, no? Bé, ja ho sabeu, aquest disco, Bolérame, de Sintim Quartet. Per qui vulgui tenir la llista completa, l'heu d'afegir en el món. Anem a un altre cantant, una cantant, la Maria Àngels Gornés, que si bé ella va començar dins els anys 70 i va destacar sobretot els anys 80 quan va treure aquell fantàstic vinil, i ara torna més en band gravant discos, va tornar als escenaris, si bé unes temporades... En realitat mai ha deixat el món de la música perquè sempre fa algun concertet, ell en sa guitarra, però ara darrerament, possiblement amb el fet de que el seu fill, en Guillem, sigui músic professional i es dediqui en aquest art, entre ella que compon els temes i el seu fill que els fa els arranjaments i els grava, tal vegada això hagi fet que darrerament hagi gravat bastants més discos i que han afegit en el seu extens currículum musical, no? Bé, dins del 2024, en Maria Àngels Gornés va fer tot una sèrie de cançons basades en poemes de Joan López Casasnovas, que, com sabeu, ens va deixar, aquest gran poeta, gran persona i gran filòleg. Llavors, ja ho havia fet en Cris Joanico, com sabeu, que va fer aquell cançons de xarxa, fent referència en el nom que emprava en Joan López Casasnovas quan els seus poemes els escrivia sempre com a P de xarxa. Llavors, aquí, Maria Àngels Gornés també ha gravat un CD en tot un munt de poemes d'en López Casasnovas i que anirem escoltant un parell. En principi, si vos sembla, posaríem la cançó Geografia Urbana, que, com veureu, denota clarament la seva vena ciutadallenca, no? Tant d'en Maria Àngels Gornés com d'en Joan López Casasnovas. Geografia Urbana.

Fantàstica aquesta cançó que ens ha regalat na Maria Àngels Gornés, aquesta geografia urbana basada en aquest poema de López Casasnovas. López Casasnovas, sortosament, ens va deixar tot un llegat de lletres, de poemes i d'escrits on defensava per damunt de tot la nostra menorquinitat és per un orgull sentir aquests poemes musicats, no? De que algun músic s'entretengui a musicar-los. No hi ha més que agrair a tots ells aquesta feina, no? Tant en Cris com a molts altres que també han fet temes seus, com ara aquest disc que va sortir dins del 24 de Maria Àngels Gornés. Anem a escoltar la cançó que donava, la cançó i el poema que donaven nom en el disc. El disc de Maria Àngels Gornés es diu Debat Abat i aquesta és la cançó, Debat Abat.

debat, abat, un disc del 24 molt recomanable i que vol recomanar que l'escolteu en calma, en tranquil·litat. La música aquesta, quan un músic musica, diguem, posa, compon entorn a un poema, sempre necessita escoltar-la amb aquesta calma i amb aquesta serenitat per comprendre a fons les lletres i a la vegada disfrutar de la seva melodia, no? Temes harmoniosos, temes ben escrits i ben cantats. Dins del 24, com no podria ser d'altra manera, sempre, darrerament, estem acostumats quan anem presentant les novetats de cada un dels anys, sempre no pot faltar mai un o dos o tres discos d'en Marco Mezquida. Una vegada més, dins del 24 va sortir aquesta joia. Escoltau això.

Aquesta cançó que obre aquest disc, el disc es diu De l'Alma, la cançó es diu Najando, i en la línia de tots els treballs que han fet Marco amb aquest altre músic, musicasso, que és en Chicuelo. En Chicuelo és, com sabeu, un guitarrista andalús, però que viu a Catalunya, fa feina en el taller de músics, com a professor de guitarra i també de combos, i va ser allà on es van conèixer, en el taller de músics, i de llavors han fet diferents produccions junts. Això és el tercer disc que graven junts. Així tot, no són ells dos tots sols, hi ha un percussionista que és en Paco de Mode, que és el que complementa aquest virtuosisme d'aquests dos grans cracs. Ells expliquen que, bueno, les cançons els fan neixen junts, però sempre hi ha algun d'ells que té la idea, diguem, algunes són d'en Marco, altres són d'en Chicuelo, els proposen i llavors allà els van desenvolupant junts, no? I la cançó creix i es va formant quan són ells tres junts, dins l'estudi, moltes vegades, dins l'estudi de gravació, és allà on es acaben de formar les cançons. La cançó que segueix en aquesta primera, que és la segona cançó del disc, es diu Carrer del Perill, que és el carrer allà on viu en Marco, a Barcelona, i en aquest carrer li va dedicar una cançó.

pura màgia, la veritat. La veritat és que... I vos recomano, si no ho heu fet, en alguna ocasió, que Marco, tenim la sort de que, bueno, és menorquí, evidentment, i per aquest fet, moltes vegades ve aquí, a Menorca, a casa seva, i mos regala concerts espectaculars, no? Si teniu ocasió d'anar a escoltar un concert de Marco Mezquida, totalment recomanable, descobrireu la màgia, el que s'arriba a fer amb un teclat, una cosa increïble. Bueno, tots són elogis per ell. Amics, estem en el minut 57 i pico de programa, ja estem acabant, i només mos queda despedir-nos fins la propera setmana i vos deixaré amb un regalet, una cançoneta ben polida, que supos que tothom coneixerà quina és la cançó, però supos que poca gent sabrà qui són els intèrprets d'aquesta cançó, en aquest cas, no? És una cançó que l'hem sentida en diferents ocasions, cantada per grups menorquins. En aquest cas, no és un grup menorquí, ni és una cantant menorquina. Sí que la cançó està escrita per un menorquí. Amics, res més. Vos deixo amb aquesta altra petita joia perquè la disfruteu i vos desitgem que sigueu molt feliços, que això és, en definitiva, l'objectiu de posar aquestes musiquetes tan guapes.

si tornes ple d'alegria en el meu rostre somrient. Si una llàgrima patina mostrarà la meva estima des del fons del sentiment.

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far.

0: Pues bueno, 20 anys són 20 anys.
1: Hem començat ja la part de les preguntes personals, no?
0: Sí, ja començam. Jo vull saber com va començar tot, com va començar en Raül Gallego, fotoperiodista.
2: A veure, sempre he tingut aquesta fascinació, no sé per què, des de petit, amb el tema dels conflictes, no? I bueno, vaig estudiar periodisme i me'n recordo, inclús abans de que volia ser periodista, vaig veure, era molt petit, vaig veure una pel·li de l'Indiana Jones i vaig dir, hòstia, jo vull ser com aquest home, no? Tenir una vida d'aventures. I després vaig parlar amb un professor i em va dir, escolta, això, si estudies història aquí o arqueologia, aniràs a Tarragona a buscar monedes i ja està, no? Això de l'Indiana Jones és mentida. Que va ser un frustre molt heavy i vaig dir, hòstia...
1: Quina edat, això, més o menys?
2: No sé, devia ser molt, molt petit, no me'n recordo, però...
1: Ser 10, 12 anys.
2: Sí, por ahí, o inclús més peque.
0: Vocacional total, llavors.
2: I després vaig veure un dia, havia el Miguel de la Crada, Miguel de la Quadra Salcedo, que era un periodista, que bueno, ja es va morir, que feia aquest periodisme, havia començat fent periodisme de conflicte i després va fer aquest periodisme d'aventura, anar-se'n a la jungla i tal. I me'n recordo que vaig veure un reportatge, vaig dir... Sí, aquest home, el que fa, s'assembla a la pel·li de l'Indiana Jones. Més anava inclús disfressat així de...
1: Amb un xaleco, potser.
2: No? D'explorador, i clar, vaig dir, hòstia, clar, això és el que vull ser jo, vull ser periodista. Després, amb el temps, ja vas aprenent com funciona el món, és més una consciència social, inclús política, d'utilitzar el periodisme d'una forma molt vocacional, inclús és com una mena d'activisme, no?
1: No, però
2: i així ens comença.
1: Va ser la teva pulsió, llavors, aventurera, la que et va portar una mica
2: total.
1: A conèixer com a mínim la professió, sí, i després sí. Et vas desenvolupar. I et volíem preguntar per la foto que tens al programa, que surts en un lloc que no entenem ben bé on és, perquè hi ha molta gent molt armada i amb passamuntanyes, que no sé com es diu en català ara, o sigui, ocultant el seu rostre, i de fons també hi ha unes cares que semblen en imatge. Ens pots explicar una mica on era?
2: Aquesta foto és de l'any passat, de la primera temporada del Punt de No Retorn, del primer episodi que vam fer. Això és el camp de refugiats de Jenin, i l'any passat va ressorgir un grup de, sobretot a Cisjordània, un grup de gent jove que volia tornar a provar la lluita armada, no? Que a Cisjordània la lluita armada es va acabar a la segona intifada, van ser derrotats tots els grups així militants, i l'any passat va ressorgir, no? I vaig decidir fer amb la meva experiència, que havia cobert la segona intifada i havia fet històries sobre també aquests grups armats.
1: Quin any, això, més o menys?
2: La segona intifada va començar el 2000. Comença així, després més heavy el 2001. El 2002 hi ha la reocupació de Cisjordània per part de l'exèrcit d'Israel. I jo vaig a treballar per TV3. Quan estava començant, allà basat a la corresponsalia de Jerusalem per cobrir la segona intifada i la guerra de l'Iraq. I una de les històries que estava molt interessat era els grups armats, no? Perquè hi ha gent que decideix agafar una arma i lluitar, no? Va ser com molt interessant i alhora molt trist de veure que un altre cop és com una història que es repeteix, no? Sempre és un cercles de violència.
1: Sorgeix un altre grup.
2: Un altre cop, i tornes a veure els pòsters dels màrtirs, dels gent joves que els maten.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest. Amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Per mi és reflexionar com el turisme et dona com aquella carta blanca per ser tu, te transforma i pots, diguéssim, fer coses que no faries mai al Poble Nou,
1: Una mica elige
0: de
1: tu
0: casa
1: pròpia
0: teva.
1: aventura, no? Oh, és una
0: Exactament,
1: cançó
0: saps?
1: boníssima de Carolina Durante.
0: Exactament. Pues és
1: Elige tu
0: un...
1: pròpia aventura, jo elijo comida basura.
0: Pues és això, exactament.
1: M'encanta.
0: Como comida basura, saps? M'he visto de colorines, no fa
1: Faig tot el que
0: falta.
1: no faria al meu
0: Exacte,
1: país.
0: me despullo, no al meu país o a casa meva,
1: Bueno, a la meva,
0: perquè
1: sí.
0: jo
1: Nudismo.
0: no estic distinguint gent marroquina, gent nacional i gent internacional.
1: Tots som turistes, inclús a casa.
0: Totalment. Jo, al meu punt de vista, no tothom està d'acord amb això, eh?
1: Com, com?
0: Bueno,
1: A Menorca tots són turistes.
0: no, tots, no, tu quan vas a la platja ets un turista,
1: Vale, ja entenc, ja
0: siguis
1: entenc.
0: de Mercadal o siguis de tal.
1: Crec que ens la teua visió, però no la comparteix en el 100%, perquè
0: Ja, hi ha gent que no la comparteix.
1: jo per anar a la platja no sóc turista. Però, si me'n vaig a veure la posta de sol en aquell beach club, que el mojito costa 16 euros, estic entrant en aquestes dinàmiques de comercialitzar els espais públics i de privatització dels espais públics, que aquí sí que és una turistificació personificada, consentida. És a dir, tu estàs triant ser un turista, quan podries anar a les roques i dur-te els beures de casa teua.
0: Quina diferència hi ha
1: Bueno, que estàs entrant en
0: entre
1: es mono, bueno,
0: saps?
1: a monopolitzar els
0: Però per això
1: plaers.
2: Però el
0: jo
2: pont d'en Gil, per exemple, no? Que és un lloc natural, que no hi ha un xiringuito, tu passes per allà i de sobte hi ha unes olors dels turistes que, no? que venen de dutxar-se del xiringuito i de... que això, bueno, no ho sé, que hi ha un punt com molt artificial, no sé explicar-ho ara mateix.
1: Sí, però que l'olor crema aquesta és molt característica del turisme i que, de fet, l'altre dia estava anant a dinar amb la meva família i ara estem a octubre i mos va venir com aquesta olor en una urbanització per Ciutadella i dèiem, 100% per aquí hi ha turistes en
0: El centre
1: un
0: de
1: condomini.
0: Mo, desgraciadament, ja fa olor de fritanga. Jo t'estic fent un el que veig jo, un anàlisi, vull dir, que sigui bo o dolent ja podem fer una altra xerrada un altre dia, però el que sí que et volia dir, insistint en això, és que el fet, vull dir, els locals agafaven i construïen una caseta amb la mesquida, a esmortar,
1: Pericoloso.
0: a dos pams de l'aigua. Això és transformar el territori o no? Això és fer el turista o no, perquè som de casa?
1: Sí,
0: Saps?
1: no, jo crec que,
0: Llavors,
1: òbviament, totes són actituds que s'han de condemnar.
0: clar,
1: Totes són.
0: jo no condemno, simplement
1: Jo
0: estic
1: sí.
0: com analitzant i observo
2: Analitzar com canvia el comportament, no?
0: com la gent es comporta en temps d'oci. Una altra cosa, si parlem de model turístic, el que és la indústria turística, ja també podem xerrar, que també es transforma, però jo en aquest cas d'aquesta expo m'ha fet com a més ganes d'aportar els personatges, saps? Un poquet aquest humor, aquesta ironia, amb un poquet de sarcasme, clar que sí, no? D'aquesta llibertat que creus que tens quan te'n vas a la vora de la mar i pots fer, bueno, doncs, te pots vestir de colorins i portar 25 inflables a sobre, bueno, i
2: El
0: menys.
2: Titanic Park.
0: Exactament.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest. Amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Llentrisc Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb Llentrisca.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I insistiu, canícula.

El calendari d'estiu depèn de com l'entenguem. A nivell meteorològic, es considera que comença dia 1 de juny i acaba dia darrer d'agost. En canvi, des del punt de vista astronòmic, comença amb el solstici d'estiu, de dia 21 de juny, i acaba en l'equinoxi de tardor, de dia 22 de setembre. Més enllà de les definicions, l'estiu és sobretot època de calor i sequera. I la realitat és que el canvi climàtic està allargant i intensificant aquesta estació. El refrany Santa Margalida l'encén i Sant Bernat la paga fa referència en el període de canícula o calor intensa, que començaria dia 20 de juliol per Santa Margalida i acabaria dia 20 d'agost per Sant Bernat, considerat tradicionalment com el dia més calent de l'any. Just abans de Sant Joan, el sol fa el seu camí més alt pel cel. Els seus rajos caven més drets que mai i els dies s'allarguen fins en el màxim. És el moment de l'any en què rebem més energia del sol. Però si és així, com és que el període de canícula sol començar més tard? Posarem un exemple perquè s'entengui. Si posem una olla en el foc, a màxima potència, l'aigua tardarà una estona a estar ben calenta. Després, encara que baixem el foc, l'aigua mantindrà la calor. Una cosa semblant passa en la superfície terrestre. Quan ja s'ha escalfat del tot, és quan notem més calor. Hem de tenir en compte que l'atmosfera no s'escalfa directament per la llum del sol, sinó per la calor que desprenen les roques, la terra o els oceans. Amb el canvi climàtic, el que passa és que l'atmosfera s'escalfa més per mort de la concentració de gasos contaminants que ajuden a retenir la calor emesa per la terra. Això fa que el període de calor forta pugui començar abans, dins el mes de juny. El mot canícula ve de ca. Es diu que el sol fort fa grinyolar els cans i els fa anar per les voreres. Però també hem d'anar ben alerta els humans. Ja ho sabeu, idò. Trieu les ombres, duïs capell i roba fresca, eviteu els esforços excessius i manteniu-vos ben hidratats, que si estiu és llarg.

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, ets l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules nimfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

0: Escac i mat. L'entrevista a l'Alfil.
1: Bueno, a veure, pregunta obligada, preguntes obligades. Quin és el secret per guanyar tant?
2: Jugar molt.
1: Bueno, i jugar mínimament bé, també.
2: Sí, bueno, dit,
1: no? Va, perquè jo he jugat molt i no m'he guanyat mai.
2: Home, hi ha que jugar. El primer és jugar. Per exemple, en David, per exemple, s'ha dedicat més a les ensenyances dels escacs i no tant a la part competitiva perquè no disfruta tant. I disfruta més ensenyant, doncs, bueno, doncs lògic. Això fa que jo guanyi més, perquè, clar, si ell jugués, jo m'ho tindrien de repartir els campionats. Bueno, encara que orgulloso, curiosament, jo només he coincidit dues vegades en el campionat de Menorca amb en David, i jo he guanyat els dos campionats.
1: Jo record...
2: Encara que una partida ell me va guanyar quan, abans d'anar a Barcelona a estudiar, quan tenia 17 anys, però jo vaig fer campió. I després van coincidir en un altre campionat de Menorca, jo li vaig guanyar i vaig fer campió.
1: Jo recordo un... que es va jugar aquí, la darrera ronda es va jugar aquí, que tu la darrera havies demanat bai, i en David i la Mònica...
2: Té-se quedat.
1: En David i la Mònica, els qui guanyés dels dos quedava primer i van fer taules.
2: Correcte. Jo vaig demanar bai i... Home, no perquè volgués. Jo m'havia apuntat en el campionat d'Espanya Ràpid, que es feia a Barcelona, i jo me n'anava a jugar al campionat d'Espanya Ràpid. I va coincidir en la darrera ronda del campionat de Menorca. Jo li vaig demanar a la delegació si m'ho podia canviar, m'han dit que no. Pues... vaig demanar bai i me'n vaig anar.
3: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Llentrisca Edicions se'n va de mercat. Cada dijous fins a mitjans de juliol ens trobaràs al Mercat d'Es Mercadal de les 7 del capvespre a les 11 de la nit. Passa a veure'ns i vine a conèixer l'editorial. A part dels nostres llibres, també podràs adquirir bosses de platja, totes i motxilles del Menorca Dog Fest. Unes peces úniques i artesanals fetes per Meticulous Matilda amb material de reaprofitament del festival. L'estiu arriba amb llentrisca.

0: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.
1: Digue'm si tu saps quan

una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble. Una esquerra dividida, fracturada. Una terra amb poques ganes de revolta.

todo.

el calent. Ho has provat tot, però no m'atens. Estaques gegants, punys americans. Ho has provat tot, resultats fatals.

0: la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, hey! Anem a tota velocitat, ben vestit.
2: No, no cerques corc. No, no pensis mal.

0: Ràdio Far presenta Sarrondà, en Joan Esmalanat.
1: Això era una vegada, en temps d'Anna Maria Castanya, en el poble d'Es Mercadal hi vivia un home que tenia dos fills i abans de morir-se va fer hereu el major, a qui va deixar tots els béns que tenia, llocs, cases, animals, a excepció de dues tanques que les va deixar el fill petit, que era de nom Joan. Però va posar una condició al germà major, que quan el germà petit necessités el cavall i el bou, els hi hauria de deixar. Son pare era molt vell i es va morir. Va passar el temps i els dos germans anaven molt mal avinguts. El major no podia veure en Joan de cap ull, fins a arribar a desitjar que es morís. Un bon dia, en Joan va demanar el bou al seu germà gran perquè l'havia de menester per llaurar. El germà li va deixar el bou de molt mala gana, només per complir la voluntat de son pare. I va succeir que en Joan va tenir tanta mala sort que, llaurant de vora una paret i com que el bou tenia les banyes molt grosses, va embarrar i, tombant l'arada, es va rompre una d'aquelles banyes tan llargues, quedant xoroll amb una sola banya. En Joan agafà el bou i el tornà al seu germà. Quan aquest va veure la facècia, li va dir de tot. El va amenaçar que el denunciaria davant el jutge. En aquell temps, l'únic jutjat de Menorca era Ciutadella. Feta la denúncia, el germà major va avisar en Joan del dia i l'hora en què es faria el judici de la banya del bou.
2: A les 10 de dijous que ve has de ser al jutjat de Ciutadella i em pens que d'aquesta aniràs a dormir a l'ombra.
1: Així, arribat el dimecres, després de dinar, en Joan va agafar un serró i posar un tros de pa i una pinxa per fer un mossop pel camí, partint cap a Ciutadella. Camina qui caminaràs. Quan li agafà la fosca de bo, es trobava davant son granot i va pensar d'entrar al lloc per veure si el deixaven passar la nit. Així ho va fer. Quan va arribar a les cases, donà qui va dient: «Bona nit i bona hora!» L'amo va sortir davall la porxada i quan va conèixer el visitant li va dir:
3: «Bona nit, idò, què fas per aquí en aquestes hores, Joan?»
1: Ell li va explicar tot allò que li passava. L'amo el va escoltar i el convidà a sopar amb ells. Quan va entrar a les cases, va veure que també hi havia el seu germà major. Contrariat per la seva presència, no va gosar asseure's a taula i es col·locà ben arrufat de vora la foganya. En veure en Joan el menjar que hi havia damunt la taula, li va entrar gana i va treure el bocí de pa i la pinxa que duia dins el serró i la va posar damunt el caliu amb la idea de coure-la. Els pagesos d'aquell lloc no feia gaire que s'havien casat i Madona estava embarassada. En això que, quan Madona va sentir aquella olor de pinxa, li va entrar desig, de tal manera que insistia el seu marit fins que aquest es va atracar en Joan per veure si tenia cap més pinxa per a Madona. I en Joan li contestà: «No, només en duia una i ja me l'he acabada». Quan Madona va sentir això, es va disgustar molt perquè tenia un gran desig de pinxa i no volia menjar res que no fos pinxa. Tot això va preocupar molt l'amo, qui no sabia què havia de fer per satisfer el desig de Madona. Atesa aquesta situació, el germà major va anar cap a l'amo i li va dir:
2: «Tu vine amb jo a Ciutadella i entre tots dos veuràs com l'arreglarem en aquest i li traurem les ganes de fer més ontes de pinxa a dones embarassades».
1: En Joan, ben orugat, es va colgar dins la païssa amb la idea de reposar un poc. Però no va poder dormir en tota la nit pensant que en tos d'un ara ja li tocava respondre de dos judicis. Així que estava molt desesperat i no hi veia cap sortida als seus problemes. Desvetllat com estava, va decidir fer camí cap a Ciutadella passant pel camí reial o camí vell de Maó. Així que va haver de passar pel barranc del Gendà. Quan va arribar al torrent, entre Saranjassa i Ses Voltes, va trobar una dona a qui l'asa li havia caigut dins l'aigua i no el podia fer sortir. Amb aquestes, en Joan es va oferir per ajudar-la. «Vos estireu del cabresta i jo agafaré la cua i crec que sortirà», li diu en Joan amb tota la bona intenció. comencen a estirar i tan fort ho va fer en Joan que va rompre la cua de l'asa. Aquella dona es va posar molt maleïta.
4: Sou un tros d'animal. Mira que estirar la cua d'aquesta manera.
1: Li deia tot enfadada i cridant.
4: Què faig ara jo amb l'asa sense cua? Jo vull l'asa amb cua.
1: Seguia cridant. Justament en aquell moment, el germà major i l'amo de Son Granot passaven per allà de camí cap a Ciutadella i en sentir que les velotes van apropar per veure què passava. Quan van veure que el causant d'aquell estropici era en Joan, no es va faltar temps per dir-li a la dona de l'asa.
2: No hi penseu més, veniu amb nosaltres a denunciar-lo al jutge. Aquest n'ha fet de molt grosses.
1: La dona de l'asa es va deixar convèncer i va partir cap a Ciutadella amb els altres dos. Com podeu comprendre, en Joan estava desesperat en veure que la seva desgràcia anava en augment. Així com va poder, va arribar a Ciutadella de bon matí i es va dirigir tot d'una cap al mirador, amb la intenció de tirar-se de dalt baix i acabar amb la seva desgraciada vida. Com ho pensava, ho va fer. Però amb tanta mala sort que va caure damunt un frare que estava fent les feines allà baix. El resultat va ser que en Joan no es va fer res i el qui va morir va ser el frare. Res 50 covos de banyetes! Aquesta sí que és bona! Ara sí que estic perdut, va pensar en Joan. Els pocs pescadors i mariners que hi havia en aquella hora per baixa mà es van atracar per veure què passava. Quan van descobrir el frare mort i en Joan damunt, van començar a escampar el succeït i molt prest tota Ciutadella se'n va entema. I com era d'esperar, també va arribar a les orelles del pare prior del convent al qual pertanyia el frare. Així les coses, quan el germà major d'en Joan, l'amo de Son Granot i la dona de l'asa van arribar al jutjat, es trobaren amb el pare prior tot espantat, intentant parlar amb el jutge per veure què s'havia de fer amb un cas com el que acabava de succeir. Ells, quan van sentir el que havia passat i qui era el causant, van fer entendre al religiós que el millor que podia fer era ajuntar-se a ells en la denúncia, a fi que en Joan rebés el càstig corresponent i anés a parar a la presó d'una vegada. Arribada l'hora del judici, en Joan es trobà davant el jutge amb els quatre acusadors qui, amb pèls i senyals, explicaren els danys que havien patit per culpa seva. Però el jutge també va voler escoltar en Joan qui explicar les coses així com li havien passat. Una vegada el jutge hagué escoltat amb dues parts, va dictar sentència i, dirigint-se al germà major d'en Joan, li va dir:
3: Vos, qui voleu el bou amb les dues banyes, el que heu de fer és donar-lo a en Joan, vist que la banya hagi crescut, i llavors el tornarà.
2: Ah, no!
1: Va contestar el germà major molt maleït.
3: Escolteu!
1: Va respondre el jutge en to sever.
3: Si voleu les dues banyes, haureu d'esperar que li creixi la banya rampuda.
1: El germà major no va quedar satisfet amb la sentència, però, en voler el bou, el va haver d'engronsar amb una sola banya. Després, el jutge va passar el cas de Madona i la Pinxa, que el va resoldre d'aquesta manera.

0: cua.
1: Que n'hi hagi prou. Si no el voleu així, us el quedeu com està i deixeu tranquil aquest pobre home.
0: En veure en Joan com s'arreglaven les coses, criava coratge. Però la mort del frare era molt més greu que tota la resta. I va tocar dictar la sentència pel cas del frare mort. El jutge es va dirigir al pare prior per dir-li:
1: l'assumpte del frare l'arreglarem d'aquesta manera. Que en Joan vagi baix al mirador i es col·loqui allà on va morir el frare. I vos,
0: dirigint-se al frare prior,
1: us poseu dalt del mirador i us tireu damunt en Joan. Si el mateu, ja estarà aclarit el cas.
0: Senyoria, això no, va dir el pare prior.
1: Si no ho voleu així, en Joan ja se'n pot anar a casa seva.
0: Aquestes van ser les sentències del judici d'en Joan el Malanat, qui ben content i tranquil se'n va anar cap a Es Mercadal. I els quatre acusadors, en la cua entre les cames, van partir cadascun a casa seva. Vegem si d'aquesta aprenen a tractar com toca la gent poc sortada. I si no són morts, encara són vius.

0: Benvinguts, amics, amigues. Benvinguts en aquest nou programa on escoltarem cançons de músics que en algun moment de la seva vida han viscut a Menorca. Alguns hi han fet només un parell de temporades, altres tenen casa aquí i venen moltes vegades. Són músics que han compost aquí, a la nostra illa, que han caminat els nostres carrers i que han respirat el nostre vent. I han estat, per tant, residents menorquins. Aquesta gramola és per ells i la seva música.
1: La gramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: Estímuls, errors, forats, pressió, infant, funcions, vessar, objectius individuals, avantpassats, decidir i demostrar, comprar i callar, invertir i estalviar, fer curt, fer tard, competeix, preocupa't, has de guanyar, camina, no t'aturis, deixa de mirar enrere i controla ja el teu futur. Sigui responsable, per l'amor de Déu. Posa bona cara i lluita. Persegueix. No siguis un fracassat.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

A continuació, un tema del disc Enciberna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El carrer de les Camèlies és una de les obres més dures de Mercè Rodoreda. Publicada el 66, és una novel·la que ens ofereix un retrat descarnat de la marginalitat i de la supervivència femenina. La protagonista, na Cecília C., és a la vegada la narradora de la història. L'acompanyam en el seu creixement, des que és una fieta abandonada fins que és una dona madura i independent. De petita l'adopta una família, però allà se sent estranya i fora de lloc. I no tardarà a començar una vida en els marges de Barcelona, sempre en ambients de misèria i de prostitució, encadenant relacions difícils i abusives amb molts homes diferents. La novel·la està escrita en primera persona per una narradora que a la vegada és la protagonista, i això significa que no és omniscient ni fiable del tot. Com que no coneix els pensaments dels altres, m'ho explica personalment la seva impressió de la realitat sense cap interferència externa, i així com a lectores ens podem sentir més identificades amb la protagonista. És una lectura imprescindible per entendre una Rodoreda diferent, més política i més incòmoda. Jo la record com una lectura que me va impactar, perquè la història és dura, i no sé, volia saber més de què passaria amb aquella Cecília C., si la maduresa la duria a canviar de vida o seguiria atrapada en aquella marginalitat. És un llibre dur, és un llibre intens, que amplia i complica, però per bé, la imatge que tenim d'una de les grans autores de la literatura catalana. El podeu trobar en català en diverses edicions, tot i que jo vos recomanaria el volum del Club Editor, que precisament ara

està recuperant Mercè Rodoreda en unes edicions precioses, amb unes portades molt geomètriques, molt com a naturalistes, amb paper finet, paper de Bíblia. Així també perquè siguin més econòmiques.

0: Bep, després de publicar en editorials illenques, com arribes a Columna? Que en aquell moment, i encara ara, és una editorial molt potent dins del sistema literari català.
1: Sí, va ser una cosa casual. Jo tenia aquesta col·lecció de relats fets i un dia els vaig llegir en Emili de Balançó, que érem amics i li va agradar la idea de llegir-los, i va ser ell que ho va, ja no ho sabia, va ser ell que ho va passar en Àlex Susana. En Àlex Susana també els hi va agradar, va trobar que era castellà bé per publicar, i va ser ell qui va moure la publicació a Columna, crec que hi feia feina, era un dels editors de Columna, i va ser qui va promoure l'edició, i va ser també ell qui li va posar, bueno, el títol a mitges. El títol era Llibre d'atzars, i va trobar que no tenia prou ganxo, i van decidir posar Blues de Novembre, que era un dels títols d'una de les narracions, la més antiga, crec, de totes les que hi van ficar, i bé, va ser així, i va sortir la col·lecció la primera, el 92, i va ser gairebé el darrer que vaig escriure, de creació no ficció, de no ficció, algun relat he fet després en alguna obra de concurs de la nostra, cada 10 anys li presento un relat, i també un altre relat en aquells 25 anys que va publicar, que va fer el restaurant Molí de Foc. Però he escrit poc de ficció.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far. Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Hola a tothom, benvingudes a un nou programa, un nou podcast de Ràdio Far. Jo som en Pedro, ja me coneixeu d'altres mogudes de Ràdio Far com maquetes o porquetjades, i aquí com a friki musical de guàrdia d'aquesta ràdio online, pues aquí estic amb un nou programa musical, un invent que mos ha entrat de sa manga, un invent que m'han proposat els companys de Ràdio Far i que me va encantar. Per tant vaig decidir que això volia fer, aquest programa, on pues, us explico una mica abans de començar el que volem fer. Volem explicar cançons, volem contar cançons, a més de cantar cançons, volem contar cançons. A vegades pues, trarejam cançons, a vegades escoltant cançons por ahí, a Spotify, a la ràdio, allà on sigui, a un concert, a una verbena, on sigui, i la cantorrejam, i no entenem ben bé de que va. Normalment pues, per idioma, o perquè no prestes prou atenció, o perquè el que sigui, perquè és música de fons i estàs per altres coses, estàs intentant lligar, o estàs estenent la roba que teva, o estàs fent el que sigui, i no entens bé de què va la punyetera cançó. Però bueno, aquí estem a Ràdio Far per salvar-vos d'aquest desconeixement i per contar-vos algunes cançons curioses que potser coneixeu de tota sa vida i que no teníeu ben gaire clar de que anava sa cosa. I bueno, és una cosa que passa pues, tant entre públic normal, entre públic casual, entre públic mitjà, o fins i tot aficionats a la música que jo conec, o músics que jo conec, pues, no presten gaire atenció a les lletres, no els interessen gaire perquè estan en anglès i perquè no els entenc i total, i a vegades pues, jo crec que es perden la meitat del producte, la meitat de l'obra d'art, quan jo què sé, dius que en Bob Dylan no t'amola, o per exemple, perquè canta malament i tal, sí que canta malament, però tu has escoltat el que està dient? Si no ho has escoltat, és normal que no t'agradi, perquè gran part del valor d'artistes com ell, com Leonard Cohen o com altres, pues, el que es diuen cantautors, estan en les lletres. Vale? No serà un programa d'escoltar cantautors, encara que algun sí que caurà, sinó pues, altre tipus de cançons que potser, per això, que han sentit tota sa vida, que potser no relacionem amb unes lletres molt, molt profundes o potser molt més fosques de lo que uns pensarien. Però res, per aquí estic jo per fer un pot de mansplaining, que es diu ara, i desgranar una mica més aquestes belles melodies que a vegades te diuen terribles històries, no? És com he volgut batiar aquest podcast, amb una frase d'un dels meus lletristes i un dels meus cantants preferits, en Tom Waits, que diu "I like beautiful melodies telling me terrible things". M'agrada les belles melodies que me diuen coses terribles. I sense més dilacions, anem a començar a escoltar un pot de música. Vull xerrar com a primer tema, un dels primers que se m'ha ocorre quan m'han proposat aquesta aventura podcast nova, és un tema d'en Bruce Springsteen. Vull dir, qui no coneixes en Bruce Springsteen, qui no ha cantorrejat ja cançons d'en Bruce, aquí hi ha, del Boss, un tema com Born in the USA, potser segurament és més conegut seu, i és un tema que està pues, bastant mal interpretat com un himne, com una cosa patriòtica, i fins i tot pel seu propi president. En Reagan la va emprar com a... si sentien un Bush, o tots dos la van emprar com a música temàtica per seus mítings en campanya. I bueno, anem a començar a l'escoltar. Si voleu, fem aquesta estructura. Us començo a posar la cançó, perquè us recordeu com anava el tema, i us vaig recitant la lletra en català, perquè així l'entenguem tots. Us dono una mica la brassa sobre la cançó i res, i després l'escoltam sencera una altra vegada per cap desconeixement que acabam de tenir. Va, que, com surt aquest experiment? Anem a escoltar Born in the USA.

Vaig néixer a un poble de mala mort. La primera cosa que vaig rebre va ser quan vaig caure en terra. Acabes com un ca en esquiant, colpejat massa, fins que passes la meitat de la teva vida protegint-te. Vaig néixer als Estats Units. Vaig néixer als Estats Units. Me vaig ficar en un embolic de la ciutat, així que me van posar un escopet en sa mà. Me van enviar a una terra estrangera per anar a matar a Somo Groc. Vaig néixer als Estats Units. Quan vaig tornar a casa, a la refineria, el cap em va dir: "Fill meu, si depengués de jo." Vaig anar a l'administració de veterans i van dir: "Fill meu, encara no ho entens?" Tenia un germà a que és sant, lluitant contra el Viet Cong. Ells encara estan allà. Ell ha mort. Tenia una dona a la que estimava, Saigon. Ara només tinc una foto d'ell en els seus braços. Sota les ombres de la penitenciaria, al costat del foc, del gas de la refineria, duc 10 anys cremant a carretera, sense un lloc on fugir, sense un lloc on anar. Vaig néixer als Estats Units. Vaig néixer als Estats Units. Som un tio acabat als Estats Units. Som un roquer descarat als Estats Units. Bé, que teníeu la lletra d'aquesta cançó, que ara trec i després l'escoltam sencera, perquè és un tamàs. Pues ja veus, aquesta cançó, que estava en el disc del mateix nom de 1984, Bruce Springsteen, un disc pues, que va vendre carretades de discos que tothom va comprar i que té un munt de singles de molt èxit, on el disc amb el qui ho va rompre a tope, Bruce Springsteen, ja era un tio que en 70 havia tingut molt èxit, però se'l va dur a un altre nivell. I és un disc on té aquesta cançó que realment és una crítica molt potent a com els Estats Units tracten els seus veterans de guerra, no? Si heu vist alguna pel·li tipus Nascut el 4 de juliol o alguna pel·li d'aquest tipus, pues, coneixeu un poc aquesta situació dels veterans del Vietnam que tornen i que pues, són gent sense casa, sense futur, sense res a fotre. I és el que diu, no? Un xaval d'un poble de mala mort que no té res, no té un món on anar, no té futur, és un poble pues, on acabes currant a la fàbrica de turno, no pots sortir, no tens un somni que complir, i el que fa, pues, res, després de fer aquest somoldió, l'envien a Vietnam a matar a Somo Groc en els Charlies, The Yellow Man, diu. I res, després la lletra fot un flash forward, diguéssim, cap en van, quan ja torna a casa, no conta el que li va passar a Vietnam, sinó simplement pues, entenem que és una experiència traumàtica, i quan torna a casa pues, fa feina una refineria, pues, traient petroli i aquest tipus de coses, pues, ja us podeu menjar un curro que no deu ser gaire agradable de fer. Però bueno... Quan li diu això dels capatàs, el cap li va dir si depengués de jo entenc que es l'està fotent del carrer, per mi no hi ha feina i tu ets un despojo humano, que és un veterà de Vietnam i, per tant, t'he de fotre el carrer tu antes que l'altra gent que es va quedar a casa, no? I va en aquesta administració de veterans, en aquesta organització pues, per protegir els seus drets i és en plan, fiat meu, no tenim molta cosa que ha fet després la següent molta cosa em sé que ha ajudat, vull dir. La següent estrofa diu que tenia un germà que es lluitava contra el Viet Cong, no sé, pues, potser no és el seu germà, sinó és un germà que va fer allà, un amic que va fer l'exèrcit. Pues conta això, no? Aquesta frase és xula. Ells encara estan allà i ell ha mort. They're still there and he's all gone. En plan, bueno, pues un altre que s'ha mort i el conflicte segueix igual i no em resol res i per això s'ha mort el meu germà, no s'ha mort per res, no? Pues, i contant d'aquesta història pues, d'aquesta dona que ell s'estimava i ara només queda una foto. Coses pues, molt poètiques i molt bones les lletres d'en Bruce Springsteen en aquestes cançons i molt canyeres en com tracten en aquesta pobra gent, en com, bueno, quan la vida d'un soldat és aquesta vida tan trista. L'última estrofa, pues,
Sota les ombres de la penitenciaria, vull dir que supos que l'han fotut a la presó per intentar robar menjar. Duc 10 anys cremant carretera, vull dir, potser pues, que va d'una banda a l'altra sense rumb, una persona sense sostre, que no té on fugir, no té on anar. Pues ja veus, un tio que dona sa vida, sa joventut, pel seu país, lluitant per algo que ell se pensa que és important i que val la pena lluitar, pues, així queda aquest Born in the USA, i el títol posa això, no? I was born in the USA. Jo vaig néixer aquí, jo som ciutadà d'aquest país i m'hauríeu de cuidar perquè jo he donat sa vida per aquesta causa vostra. Per tant, ara que ja coneixem un poc més la lletra d'aquesta cançó, anem a escoltar una altra... No l'hem escoltada, antes hem posat 20 segonats, i anem a escoltar aquest Born in the USA sapiguent de lo que xerra i a veure què us sembla.

Aquesta cançó està feta per sonar a grans estadis, eh? Grans estadis de futbol americano. Se'l toques a un Garido, toques a Savoy, i no hi cap aquesta cançó. És tan feta, tan produïda, tan a lo grande, amb aquesta bateria, amb aquesta clats, que és tot molt èpic i molt, molt a lo grande. Bueno, un temàs, aquest Born in the USA, encara que el tinguem escoltat fins a sacietat, però ara sabem de què va, vale? Espero que us ha ajudat a entendre millor aquesta cançó. Anem a escoltar una altra... Un altre tema que us vull posar en aquest primer programa de belles melodies, terribles històries, un tema en alemany, perquè no us penseu que tot ho faré en anglès, que sí que ho faré tot en anglès, quasi tot, perquè jo sé música que més escolt, però bueno, si teniu propostes o teniu alguna cançó que us agradés que desgranéssim per aquí, doncs només us poseu en contacte amb nosaltres per xarxes i mogudes d'aquestes, ja sabeu per on som, a Radio Far, i les granam aquí sense problema. Si hi ha qualque cançó que sàpis que té una bella melodia però conta una història terrible, encara que no sigui en anglès, millor si no és en anglès, perquè jo no controlo gaire música francesa i coses d'aquestes, doncs res, m'ho proposes i li fotem una volta per aquí. Una cançó en alemany, una cançó d'un grup, crec que és l'únic grup alemany que cantant en alemany pues, omple estadis, també són Rammstein, aquest grup de música de heavy metal un poc electrònic industrial que van sorgir finals dels anys 90 i que avui dia estan més populars que mai, i que tenen alguns hits com la seva cançó més famosa, aquesta Du Hast, en sa que, pues, bueno, de so. Anem a fer un tast de com sonava aquesta cançó i us explico una mica sa lletra, si puc. A veure.

tu. Tu has. Tu m'has. M'has. O sigui, tu m'has això. Tu, tu has, tu m'has. Tu m'has preguntat, tu m'has preguntat, tu m'has preguntat i jo no he dit res. Vols viure amb ella fins que sa mort et separi i ser-li fidel tots els dies? No. Vols viure amb ella fins que sa mort et separi i ser-li fidel tots els dies? No. Tu. Tu has. Tu m'has. Tu. Tu has. Tu m'has. Vols viure amb ella fins que sa mort et separi? Ser-li fidel, ser-li fidel tots els dies? No. Vols fer-ho fins a mort, estimar-la fins a totes les mals dies? No. Vols ser-li fidel fins que sa mort et separi? Ser-li fidel tots els dies? No. No sé, potser poc vos ho pensàveu que aquesta cançó pues, era, xerrava sobre la institució del matrimoni. Pues aquest és escàs un poc, no? aquesta lletra tan minimalista que mentre l'estava recitant me semblava que estava llegint un haiku o alguna cosa d'aquestes que llegeix en Xeca Viu de Cafric. Però tu, Tomàs, Tomàs. Però bueno, és aquesta lletra pues, ben mínima. On sa tornada pues, sí que entona una mica es cantant en Till Lindemann i bueno, pues, diu això, no? Vols doncs una proposta de matrimoni i en vez de dir sí, pues, diu que no. Una mini crítica pues, a sa institució del matrimoni, supos que ells són més de l'amor lliure, aquests alemans locus, per tant, res, no té molta xitxa més sa cançó, però aquí queda aquesta lletra tan potser, bueno, que has escoltat mil vegades, no? I que has cantat, no sé què, mola que fer-la, cantar-la en directe, aquesta cançó, però que sàpies que quan l'estàs cantant, pues, estàs dient, encara que estàs aquest alemany, pues, ningú el canta perquè ningú se sap la lletra d'aquest trosset. Així que, res, ara que ja coneixem aquesta lletra un poc més de profunditat, aquest Du Hast estava en el segon disco de Rammstein, un disco que es diu Sehnsucht del 97, un discàs, la veritat és que està molt bé. Ara Rammstein últimament pues, no m'interessen tant d'això, però els dos primers discos seus són una barbaritat, una cosa molt salvatge i llavors tenien un directe molt potent. Ara avui dia pues, som un poc el Circo Williams amb tant de foc i tanta tonteria. Però llavors és un grup que eren molt, molt misteriosos i molt, molt interessant. I el vídeo també està molt bé. És una espècie d'homenatge a Reservoir Dogs, a pel·li d'en Tarantino. Per tant, un vídeo que també vos convido a que vegueu. Res, anem a escoltar aquest Du Hast. I res, si voleu, ho deixem fins a propera. Espero que us hagi molat aquesta idea nova loca que han tingut a Radio Far, aquest podcast explicant cançons. Té un munt de cançons molt conegudes i algunes no tan conegudes, però amb lletres misterioses que vull compartir amb vosaltres. I de vegades, si teniu algunes propostes, pues només us heu de posar això, cerquem-nos a xarxes, estem a Facebook, estem a Instagram, estem per tot, o tenim mails a sa web, a radiofar.com o .es, ara no me'n record. No, mai me'n record, ai, nyetes. Radiofarmenorca.com és la nostra web, aquí pues, teniu mails de tots, teniu els programes, teniu la ràdio online, us podeu escoltar 24 hores en el dia si teniu prou fetge. Així que, res, Du Hast, aquest temasso de Rammstein, i pues, veiem, us veiem molt prest aquí. Belles melodies, terribles històries.

Du hast mich. Du hast mich.

o es gradava prendre s'aire. No existia Superman, ni en MacGyver ni el hombre araña, i encara puc recordar els puestos on me jugàvem.

0: Ok, per aquí estem amb connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí. Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, és persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on és tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues, com començàveu amb la música? Quant és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que ho fes agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenia un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys,
0: uh-huh.
1: I tenia la ràdio posada i va sonar, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC,
0: uh-huh.
1: I vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta, perquè a meu sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, no és el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock, vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: sobretot
0: a
1: tocar... Digues,
0: perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

Con ses muntanyes voldria ser tan savi com es tens. Voldria ser tan fort com es vent de tramuntana. Voldria volar com els ocells.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida. Per cada una de les nits que amb esponzells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencat soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es canta aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tant de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.

trot la via al tren. Han crescut unes flors

costat d'un com un mai més. I feixuc com les paraules

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

d'estar tan innocents i tan furtius d'evolutius. Llavis de nens, babels de carn, miracles d'antany.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El carrer de les Camèlies és una de les obres més dures de Mercè Rodoreda. Publicada el 66, és una novel·la que ens ofereix un retrat descarnat de la marginalitat i de la supervivència femenina. La protagonista, na Cecília C., és a la vegada la narradora de la història. L'acompanyam en el seu creixement, des de que és una fieta abandonada fins que és una dona madura i independent. De petita l'adopta una família, però allà se sent estranya i fora de lloc, i no tardarà a començar una vida en els marges de Barcelona, sempre en ambients de misèria i de prostitució, encadenant relacions difícils i abusives amb molts homes diferents. La novel·la està escrita en primera persona per una narradora que a la vegada és la protagonista, i això significa que no és omniscient ni fiable del tot. Com que no coneix els pensaments dels altres, m'ho explica personalment la seva impressió de la realitat sense cap interferència externa, i així com a lectores m'ho podem sentir més identificades amb la protagonista. És una lectura imprescindible per entendre una Rodoreda diferent, més política i més incòmoda. Jo la record com una lectura que me va impactar, perquè la història és dura, i no sé, volia saber més de què passaria amb aquella Cecília C., si la maduresa la duria a canviar de vida o seguiria atrapada en aquella marginalitat. És un llibre dur, és un llibre intens, que amplia i complica, però per bé, la imatge que tenim d'una de les grans autores de la literatura catalana. El podeu trobar en català en diverses edicions, tot i que jo vos recomanaria el volum del Club Editor, que precisament ara està recuperant Mercè Rodoreda en unes edicions precioses, amb unes portades molt geomètriques, molt com a naturalistes, amb paper finet, paper de Bíblia. Així també perquè siguin més econòmiques.

0: Bep, després de publicar en editorials illenques, com arribes a Columna? Que en aquell moment, i encara ara, és una editorial molt potent dins del sistema literari català.
1: Sí, va ser una cosa casual. Jo tenia aquesta col·lecció de relats fets i un dia els vaig llegir en Emili de Balançó, perquè érem amics i li va agradar la idea de llegir-los, i va ser ell que ho va, jo no ho sabia, va ser ell que ho va passar en Àlex Susana. En Àlex Susana també els hi va agradar, va trobar que era que estaria bé per publicar, i va ser ell qui va moure la publicació a Columna, crec que hi feia feina, era un dels editors de Columna, i va ser qui va promoure l'edició, i va ser també ell qui li va posar, bueno, el títol a mitges. El títol era Llibre d'atzars, i va trobar que no tenia prou ganxo, i van decidir posar Blues de Novembre, que era un dels títols d'una de les narracions, la més antiga, crec, de totes les que hi van ficar, i bé, va ser així.

0: i va sortir la col·lecció la primera, el 92, i va ser gairebé el darrer que vaig escriure de creació no ficció, de no ficció, algun relat he fet després en alguna obra de concurs de la nostra, cada 10 anys li presento un relat i també un altre relat en aquells 25 anys que va publicar, que va fer el restaurant Molí de Foc. Però he escrit poc de ficció.
1: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les ones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

desperta, sones timbre, no te'n fies de sa teua sombra. Estem preparant una altra bomba, tancats de s'ànima fosca, entretens fum d'incens, caixes i bombos.

0: Benvinguts, amics, amigues. Benvinguts en aquest nou programa on escoltarem cançons de músics que en algun moment de la seva vida han viscut a Menorca. Alguns hi han fet només un parell de temporades, altres tenen casa aquí i venen moltes vegades. Són músics que han compost aquí, a la nostra illa, que han caminat els nostres carrers i que han respirat el nostre vent. I han estat, per tant, residents menorquins. Aquesta gramola, els parells i la seva música.
1: La gramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Benvingudes, benvinguts. Hola a tothom. Si heu escoltat l'especial sobre la mà tancada o heu vingut a qualcuna de les presentacions que he fet de la meva novel·la, sabreu que un dels escriptors que sempre anomen com un dels meus referents és Charles Bukowski. I de fet, el darrer capítol de la primera temporada està dedicat a ell i a la seva novel·la Hollywood. Sent sincer, me fa un poc de cosa anomenar aquest referent perquè Bukowski és un d'aquests autors que fa ràbia, no? Supos que per la seva senzillesa d'imitació, encara que això, imitar qualcú, no és fàcil. A nivell pictòric, és com dir que el teu referent és Basquiat. Però no me n'amac. A jo Bukowski m'agrada molt, sobretot la seva poesia. Bukowski s'ha etiquetat dins el corrent de realisme brut, però sabríeu anomenar un altre autor dins d'aquesta corrent? Avui vos duc un altre d'aquests autors, encara que per ell i altres sempre una etiqueta més específica, gòtic del sud, que no és exactament realisme brut, però estilísticament aquest autor s'hi podria inscriure perfectament amb una novel·la que qualificaré d'estranya. No per argument, ni per estructura, ni per elements emprats, perquè estem ratllant de realisme, sinó per on està ambientada, que ja ho veurem. Dedicam aquest capítol a Cos, de Harry Crews. Jo som en Xec Pons i això és Biblioteca Freak.

I comencem amb aquesta Eye of the Tiger, l'ull del tigre, de Survivor. Una cançó que convida a moure el cos, una cançó de gimnàs que em recorda a Rocky de Stallone. I alhora, la seva lletra també m'ho serveix per introduir que alguns temes d'aquesta novel·la. La lluita per la supervivència i la recerca de la glòria.

cos parteix del sud dels Estats Units, una de les regions més importants del país, caracteritzada per una ruralitat extrema i blanca, de grans desigualtats racials i on la memòria de l'esclavitud perviu. També per l'alienació de les classes socials més baixes i de les minories, pel sentiment d'inferioritat respecte al nord a causa de la guerra civil, per l'analfabetisme, per la violència, per fanatisme religiós, una societat asfixiada per les drogues, l'alcohol, l'heroïna i per l'absència d'esperances. Estem ratllant de la white trash, es fem la porqueria, la brutícia, l'escòria blanca. Crec que no fa falta seguir. Tots i totes tenim una imatge bastant clara a lo que m'estic referint. I de, en aquest ambient decadent trobam la nostra protagonista, una jove secretària d'un gimnàs, qui, per fugir d'aquest món tòxic, malaltís, desesperant i desesperat, ho aposta tot a la glòria de guanyar el certamen més important de culturisme, equivalent a selecció de Miss Món o Miss Univers. Però el seu somni s'embestirà amb l'aparició de la seva família, que qualificarem de grotesca com a poc. És aquí on radica la meva estranyesa. Una novel·la ambientada en el món del culturisme pot ser interessant? Anem a esbrinar-ho.

durant aquestes temporades hem insistit molt en la importància dels començaments. Aquesta novel·la té una de les escenes més brutals, salvatges i fins i tot polèmiques que he llegit mai. El certamen està a punt de començar, però per poder inscriure's en ell s'ha de tenir un pes determinat que la nostra protagonista no té. Li sobren un parell de quilos o treballa no tant. El seu entrenador li dona una solució. Pren-t'ho com una sessió d'entrenament, va dir en Russell. M'ho va dir un amic, en Duffy Dieter, i he acabat per creure'l. Follar no és més que una altra sessió d'entrenament. Russell, jo. Ell la va sacsejar, no de forma violenta, però tampoc amb tendresa. No ratllis, escolta. Has de posar tot el teu cor en això. El teu cor. Tu has de treballar. Vols aigua? Vols llepar un agradable i fresc glaçó de gel? Idò, aquí és on tu has de guanyar. Guanyar-t'ho aquí o no ho obtindràs. I així, allí mateix, en l'asfixiant habitació de l'hotel Blue Flamingo, en el centre mateix de Miami Beach, es va iniciar una dansa extravagant per un decilitre d'aigua. Una ofensiva violent plena de floritures i retorciments que va fer que el cap de Nashiril retronyís com un campanar. Russell la va manipular amb la mateixa facilitat amb la que hagués manipulat una fieta sense deixar d'exhortar-la. Treballa tu, maleïda sigui, treballa tu! Podeu imaginar com de desesperada d'estar una persona, una dona, per acceptar tenir sexe amb una altra, per tal de fugir del forat on està ficada? Com de podrit, degradat i malparit que és el món en el que viu? Perquè aquest món és el que trobarem a cos. Malaltís, irracional, grotesc, amb el que podem ratllar de poètica de lo grotesc. I aquest món no té res a veure amb el gran somni americà, sinó és més bé el mal son americà. Un món ple de personatges que revelen els aspectes obscurs de les profunditats de l'ànima humana, d'actituds morals ambivalents, com aquest entrenador en aquesta escena, sexualitat mal entesa o personatges erràtics, exagerats o ridículs, que no fan més que expressar aquesta absoluta desesperança. Anem a veure un exemple d'aquest grotesc en la descripció d'un d'aquests personatges que, amb el seu nom, ja ho diu tot. Quan el motor va complir 12 anys, ja tenia quasi tot el pèl que arribaria a desenvolupar i en moltes ocasions, totalment en contra dels seus desitjos i causant-li un gran dolor, ella, sa mare, l'observava treballar a sa granja amb una camisa i li sobrevenia el següent pensament, completament format i irresistible. Camina, ratlla i sagna com un fiat, però si no és una bolla de pèl, que baixi Déu i ho vegi. L'únic inconvenient era que sa seva mare no suportava sa idea de tocar-lo. Però, sent tan bona mare com ho era, va mantenir el secret i mai ho va revelar. El gòtic del sud deriva de la ficció gòtica, narracions on predominen elements estranys, de misteri, sobrenaturals o de terror, destacant aspectes medievals, macabres, mòrbids o grotescs. Tot i que en l'actualitat encara s'escriuen relats d'aquest tipus, òbviament també existeix aquesta línia de la que ja hem ratllat, que descriu aquest món desesperançat que sembla no tenir escapatòria. I una altra obvietat és que hi ha tants estils com autors. En aquest cas, Crews té un estil molt directe i cru, àgil, dinàmic i enèrgic,
on predominen els col·loquialismes, el dialecte recnec, literalment coll vermell, per estar cara en el sol, fent referència a aquest estereotipus d'home blanc, de sud i interior, amb pocs ingressos i etcèteres. Amb un to obscur i amarg, en el que destaca aquest grotesc, com ja hem dit, però en el que també trobam molt d'humor, descripcions de la bellesa i reflexions profundes sobre la boja i absurda desesperació de fiar la vida sencera a una única carta. En el triomf de la glòria per elevar-se per sobre la rutina i la vulgaritat. Ella es va posar a ratllar. Va començar a dir-li que potser ell podria ensenyar-li a ser una mecànica professional de la pell, però no va acabar de fer-ho perquè els dos es trobaven ara observant, transfigurats pel miracle que s'estava donant sobre aquella mà. Molt lentament, d'un mode quasi imperceptible, el dolç i encantador paquetet rosa d'embili ratpenat s'havia posat a créixer. En la part superior li va sorgir una gran vena blava i el paquet va continuar creixent i creixent fins que els ulls de l'airline es van expandir i es van abrasar amb el baf quasi fins al punt de fer-la plorar. Però no era per això. Era més bé per la sorpresa davant el fet que el que sempre havia sentit explicar que passava estava succeint davant el seu atònit i alegre cor. En Billy ratpenat, amb els ulls fixes en la seva fava, com els ulls d'un caçador en fixar-se en la presa que es disposa a matar amb el seu rifle, només podia pensar un cop rere l'altre. Un puto campió del món, un puto campió del món. Cos, de Harry Crews, exemple d'escriptura de salvació personal. Si no s'hagués posat a escriure, segurament l'haurien trobat mort a la cuneta de qualque carretera perduda. És una novel·la que fa envestir dos mons extrems, el d'esculturisme i el d'aquests ignorants de coll cremat, amb violència i duresa, per ratllar de societat de consum, de la cultura i tirania de la bellesa i, com no, de la mentida de somni americà. Una novel·la també controvertida, descoratjadora, que te fot una cosa en els genitals per posar-te de genolls, perquè deixis de fixar els ulls en el cel daurat de la glòria. No hi ha glòria en aquest món. Que desvela els aspectes més sòrdids de l'ànima humana, mos mostra la veritat incòmoda. Com va dir Crews a la seva darrera entrevista, mira, si la teva intenció és escriure sobre la tendresa, la llum i tota aquesta merda, millor que trobis feina en el Hallmark.

0: I fins aquí el capítol d'avui. Acabarem amb un altre consell que va donar Crius en els seus alumnes d'escriptura a la Universitat de Florida. Si vos voleu dedicar a això d'escriure, per l'amor de Déu, tractau de fer-ho de manera despoada. Tractau d'escriure la veritat. Tractau de ficar-vos davall de tota la impostura, de totes les excuses, de totes les mentides que vos han estat contant. I no demaneu disculpes. Així que, si m'estàs escoltant i escrius, ja ho saps. A fer caure totes les mentides que se mos han contat. I com que hem estat ratllant de gimnasos, i encara que jo no som gaire fan d'ells, fer un poc d'exercici està bé. Només un poc, que jo ja som vell. I mos anem a moure amb aquesta Hey Boy, Hey Girl de Chemical Brothers. Fins la setmana que ve, en el que tindrem aquest capítol diferent, en el que mostrarem la recepta per ser el millor poeta del món, però en sa que ningú t'entendrà, ni tan sols sa puntuació. Moltes gràcies per escoltar-nos i mos veiem a ses paraules escrites.
1: Hey girls, be boys, superstar DJs, here we go!

so de sirenes negra ni tot el carrer s'aixeca. Van en el túnel amagats com una cama seca, tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fietes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Durant, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències, exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya, fora ciència i sa paciència.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El carrer de les Camèlies és una de les obres més dures de Mercè Rodoreda. Publicada el 66, és una novel·la que ens ofereix un retrat descarnat de la marginalitat i de la supervivència femenina. La protagonista, na Cecília C., és a la vegada la narradora de la història. L'acompanyam en el seu creixement, des que és una fieta abandonada fins que és una dona madura i independent. De petita l'adopta una família, però allà se sent estranya i fora de lloc, i no tardarà a començar una vida en els marges de Barcelona, sempre en ambients de misèria i de prostitució, encadenant relacions difícils i abusives amb molts homes diferents. La novel·la està escrita en primera persona per una narradora que a la vegada és la protagonista, i això significa que no és omniscient ni fiable del tot. Com que no coneix els pensaments dels altres, m'ho explica personalment la seva impressió de la realitat sense cap interferència externa, i així com a lectores m'ho podem sentir més identificades amb la protagonista. És una lectura imprescindible per entendre una Rodoreda diferent, més política i més incòmoda. Jo la record com una lectura que me va impactar, perquè la història és dura, i no sé, volia saber més de què passaria amb aquella Cecília C., si la maduresa la duria a canviar de vida o seguiria atrapada en aquella marginalitat. És un llibre dur, és un llibre intens, que amplia i complica, però per bé, la imatge que tenim d'una de les grans autores de la literatura catalana. El podeu trobar en català en diverses edicions, tot i que jo vos recomanaria el volum del Club Editor, que precisament ara està recuperant Mercè Rodoreda en unes edicions precioses, amb unes portades molt geomètriques, molt com a naturalistes, amb paper finet, paper de Bíblia. Així també perquè siguin més econòmiques.

0: Bep, després de publicar en editorials illenques, com arribes a Columna? Que en aquell moment, i encara ara, és una editorial molt potent dins del sistema literari català.
1: Sí, va ser una cosa casual. Jo tenia aquesta col·lecció de relats fets i un dia els vaig llegir en Emili de Balançó, perquè érem amics i li va agradar la idea de llegir-los, i va ser ell que ho va, jo no ho sabia, va ser ell que ho va passar en Àlex Susana. En Àlex Susana també els hi va agradar, va trobar que era castellà bé per publicar, i va ser ell qui va moure la publicació a Columna, crec que hi feia feina, era un dels editors de Columna, i va ser qui va promoure l'edició, i va ser també ell qui li va posar el títol a mitges. El títol era Llibre d'Atzars, i va trobar que no tenia prou ganxo i van decidir posar Blues de Novembre, que era un dels títols d'una de les narracions, la més antiga, crec, de totes les que hi van ficar. I bé, va ser així. I va sortir la col·lecció la primera, el 92, i va ser gairebé el darrer que vaig escriure de creació no-ficció, de no-ficció. Algun relat he fet després en alguna obra de concurs de la nostra. Cada 10 anys li presento un relat i també un altre relat en aquells 25 anys que va publicar, que va fer el restaurant Molí de Foc. Però he escrit poc de ficció.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Es menorquí és un dialecte descatalà que no fa falta que el parlis, que també el pots xerrar, i el que pots fer és sortir de sa caixa mental i ampliar sa visió que tens, xo, que sempre